perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Maria.

0: 360.
1: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
2: Qui no ha passat per les Santes de Mataró alguna
1: moment,
2: vegada.
1: Doncs
2: falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori.
3: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
1: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Hi ha el dimarts, el martes... No,
2: va, no, però per què em fas aquestes preguntes?
1: Ah, no sé,
2: quan
1: m'ha ocorregut ara.
2: Pres un cafè, home. Jo què sé, que ous...
1: Això,
2: una
1: sí.
2: Una truita de dos ous,
1: sí,
2: au, per esmorzar.
1: Sí, per no dir una altra cosa.
2: Sé? Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
1: Va, tens l'ecografia ja?
2: Després de tu, va. Vinga, tira.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: 360.
1: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
2: Qui no ha passat per les centres de Mataró alguna
1: moment,
2: vegada.
1: Clar, doncs,
2: falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori.
3: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
1: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Hi ha el dimarts, el martes... No,
2: va, però per què em fas aquestes preguntes?
1: Ah, no sé,
2: quan
1: m'ha corregut ara.
2: Pres un cafè, home. Jo què sé, que ous...
1: Això,
2: una truita de dos ous, sau, per esmorzar.
1: Sí, per no dir una altra cosa. Sé?
2: Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
1: Va, tens l'ecografia ja?
2: Després de tu, va. Vinga, tira.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Vine a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
6: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
7: Que no ha passat per les Santes de Mataró alguna
6: moment,
7: vegada.
6: Doncs
7: falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori.
8: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
6: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Hi ha el dimarts, el martes...
7: Va, però per què em fas aquestes preguntes?
6: Ah, no sé,
7: quan
6: m'ha corregut ara.
7: Quan Carme pres un cafè, home. Sí, jo què sé, que ous...
6: Això,
7: una truita de dos ous, sí, per esmorzar.
6: Sí, per no dir una altra cosa. Sé.
7: Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
6: Va, tens l'ecografia ja?
7: Després de tu, va. Vinga, tira.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Home, aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Matí 360.
6: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
7: Que no ha passat per les Santes de Mataró alguna
6: moment,
7: vegada.
6: Doncs
7: falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns. Distribució al territori.
8: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
6: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Ja el dimarts, el martes...
7: Per què em fas aquestes preguntes?
6: Ah, no sé,
7: quan
6: m'ha ocorregut ara.
7: Quan Carme pres un cafè, home. Sí, jo què sé, que... Ous...
6: Una
7: truita de dos ous, sí, per esmorzar.
6: Sí, per no dir una altra cosa.
7: Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
6: Va, tens l'ecografia ja?
7: Després de tu, va. Vinga, tira.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som divendres 19 de juny del 2026.

0: Erase and Rewind és el so de Cardigans. Estem escoltant aquest tema d'aquesta formació que tants èxits ens ha donat. 8 del matí, 3 minuts, què tal? Bon dia.
1: Matí 360.
0: Comencem, doncs, el programa, el darrer programa d'aquesta setmana, amb la mirada posada en un cap de setmana especialment que es presenta especialment calorós, de fet, amb un ascens continuat de les temperatures també que es donarà durant la propera setmana. De fet, ja es parla de la primera onada de calor d'aquest 2026 i també amb la mirada posada avui divendres en la Volta Ciclista de Catalunya Femenina, la tercera edició, que comença aquest divendres a 3:45 de la tarda la sortida des del territori i des de Santa Susana. Inici i final d'aquesta etapa a Santa Susana, passant per diversos municipis del Maresme, també pel Vallès Oriental i tornada per la Selva, per just el Ric Tordera, aquesta tarda. També la tercera etapa sortirà de Mataró amb destinació final a Barcelona. I a Ràdio Marina us ho explicarem en primera persona, en directe, primer durant tot el cap de setmana, amb una sèrie de microespais, tant des d'avui, des d'aquí una hora, fins també demà, dissabte i diumenge, el resum de les etapes, però és que a més, aquest migdia hi serem en directe a partir de la una del migdia per copsar l'ambient i parlar amb diversos protagonistes d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina que arriba al territori, tot plegat amb el patrocini, amb el suport d'Ascensió Sistemes i Solucions, el proveïdor oficial de productes de solucions, Kyocera, solucions d'impressió Kyocera per la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Comencem el matí 360 d'avui. Tenim, com sempre, les seccions habituals preparades per explicar-vos l'actualitat de la Selva i el Maresme de les darreres hores, l'agenda d'activitats, la mobilitat, les portades dels diaris, avui cinema també, amb la Montse Rico a partir d'un quart de 10 del matí i el darrer viatge en el temps musical amb el nostre DeLorean. Tot plegat, 100.3, 96.2 FM i marina360.cat. Comencem, doncs. Salutacions a l'equip del Daniel Mateu, la Montse Rico, la Isabel González i qui us parla, Josep Lluís Vidal.

0: Comencem amb el repàs de l'actualitat. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb activitat principal a les comarques gironines. L'operatiu ha acabat amb 28 persones detingudes i 27 escorcolls en diversos municipis de la demarcació. Durant la intervenció es van desmantellar 14 plantacions amb més de 6.000 plantes de marihuana i gairebé 30 quilos de cabdells preparats per a la seva distribució. La investigació també ha permès intervenir més de 300.000 euros en efectiu, bloquejar una trentena de propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros i actuar sobre 19 comptes bancaris amb gairebé 200.000 euros dipositats. El cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona, el sotsinspector Carles Martínez, explica que es tracta d'una organització que havia patit i efectuat assalts violents. Escoltem el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra a Girona, Carles Martínez.
1: La marihuana ha sigut catalitzador de moltes coses. Catalitzador d'armes de foc, catalitzador d'accions violentes. El problema de la marihuana és que han generat aquesta dificultat per determinar patrons previsibles d'actuació. Fruit de la marihuana hi ha assalts violents? Sí. Aquesta organització criminal ha patit assalts violents? Ha patit assalts violents. Ha comès assalts violents? Ha comès assalts violents.
0: L'operatiu va mobilitzar més de 600 agents i es va desplegar en municipis com Riberenes, Sils, Caldes de Malavella, Girona o Salt. Entre altres, als detinguts se'ls atribueixen delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d'armes, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. Més successos. La Guàrdia Civil ha confiscat 59 armes blanques que es venien de manera il·legal en 15 establiments turístics de la Costa Brava. Les inspeccions es van fer a principis de juny en comerços de Blanes, Lloret, també a Roses, Empúria Brava i Platja d'Aro. Segons el cos policial, els establiments comercialitzaven navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent sobre la venda i tinença d'aquest tipus d'armes. Després de les inspeccions, la Guàrdia Civil va intervenir el material i va denunciar els responsables dels negocis per la venda d'armes prohibides. Les armes confiscades han quedat sota custòdia policial. Són les 8 del matí, 8 minuts d'aquest divendres. I ara us ho explicàvem, Santa Susanna és l'escenari de la primera etapa de la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, que es disputa des d'avui i fins al 21 de juny. El municipi maresmenc acull tant la sortida com l'arribada de la jornada inaugural en un recorregut amb inici i final a la mateixa localitat. La prova forma part de la categoria internacional UCI 2.1 i comptarà amb la participació de 21 equips, entre els quals hi haurà 5 formacions World Tour. La competició es completarà amb una segona etapa demà dissabte entre Sant Vicenç de Castellet i la Molina i una tercera diumenge entre Mataró i Barcelona. L'organització destaca que la celebració de la prova contribuirà a proporcionar Santa Susanna com a destinació cicloturista gràcies a la projecció internacional de la cursa. L'etapa d'avui, de 92 quilòmetres, recorrerà bona part del Maresme entre Santa Susanna i Mataró i tornarà al punt de sortida pel Vallès Oriental, baixant per Hostalric i Tordera. També hi haurà afectacions de trànsit que s'han de consultar al web de trànsit del Servei Català de Trànsit entre les hores de celebració de la prova. I serem en directe, com dèiem, a partir de la 1 del migdia a Santa Susanna per copsar l'ambient i explicar-vos-ho en directe. I més qüestions, el Sant Bifes celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost a Sant Vicenç de Montalt amb un nou format que amplia la seva oferta més enllà dels concerts. El festival aposta enguany per convertir-se en una proposta familiar que combina música, arts de carrer, activitats infantils, gastronomia i mercat en un únic espai. La principal novetat és la creació d'una entrada general que donarà accés a totes les activitats programades, inclosos els concerts nocturns. La programació musical inclourà actuacions d'artistes com Gemma Humet, l'Escaramba o Clarence Baker Band, entre d'altres. El festival també oferirà espectacles de màgia, humor, circ itinerant, tallers familiars, una zona de tallers o jocs, millor dit, infantils, i una oferta gastronòmica amb food trucks. 8:10 minuts del matí, moment ara de fer un cop d'ull a la informació d'àmbit general.

El Departament de Salut calcula que la protesta dels metges sobre contra la realització, millor dit, d'hores extraordinàries va obligar a cancel·lar la setmana passada un 14% de les operacions no urgents programades al sistema sanitari públic. Segons dades facilitades pel Departament de Salut a l'Agència Catalana de Notícies, la mobilització ha afectat 234 serveis d'una cinquantena d'hospitals. Salut assegura que les intervencions ajornades s'estan reprogramant i que en cap cas corresponen a operacions oncològiques ni urgents. I el Ministeri d'Habitatge ha instat els ajuntaments i les comunitats autònomes a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals detectats durant l'últim any a través de la finestreta única digital. Segons el departament que dirigeix Isabel Rodríguez, aquests habitatges haurien de destinar-se al lloguer residencial de llarga durada amb el suport dels recursos previstos en el nou Pla Estatal d'Habitatge. El govern espanyol defensa aquesta mesura davant la manca d'habitatge disponible i recorda que, segons les darreres estimacions del Banc d'Espanya, existeix un dèficit d'uns 750.000 habitatges a tot l'estat. I acabarem amb la previsió del temps per aquest divendres. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que ens indica que avui divendres serà un dia amb cel serè i assolellat, amb el pas d'alguns núvols als transitoris i amb temperatures

Tensions a les vies habituals a aquesta primera hora del matí al territori, per exemple, la carretera de Blanes a Tordera, GI-600 i també la Nacional 2 en alguns punts en alguns punts de l'Alt Maresme. En vies ràpides, ara, segons informa el Servei Català de Trànsit, no hi ha complicacions destacables al territori, ni al Maresme, ni a la Selva, ni tampoc al Vallès, municipis per on ja passen les vies ràpides que connecten les comarques gironines amb les comarques de Barcelona. Això sí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, complicacions com cada dia per accés a vies com les rondes o també al nus de la Trinitat. I pel que fa al servei de Rodalies, i Rodalies de Catalunya informa d'aquest tall de servei ferroviari de la línia RG1 entre Maçanet-Massanes i l'Hospitalet del Llobregat, un servei que, de fet, es realitza amb els convois de la línia R1, però la línia RG1 sí que funciona amb normalitat amb els seus horaris i convois entre Maçanet-Massanes i Portbou. Un minut i arribem a un quart de 9 del matí d'aquest divendres 19 de juny.

0: I després de l'equip de Daft Punk estem escoltant aquest tema dels Doctor Prats, Caminem Junts, un missatge potent, ple d'energia, ple de positivisme i optimisme.
1: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.

Sonava la música dels One Republic amb el seu Runaway. Anem ara a fer un cop d'ull a algunes de les activitats previstes a la nostra agenda. Destaquem a Blanes demà dissabte, a 17:45 de la tarda, la 21a festa de contes de Sant Joan al Jardí Botànic Mani Murtra. I també el diumenge, concert de cor de Can Barçó de Palau per celebrar el Dia Internacional de la Música. A Lloret, avui divendres, cicle Temps Clotilde, amb concert de Laura Andrés a les 8 del vespre als Jardins de Santa Clotilde, a l'amfiteatre de Lloret de Mar. I també destaquem el dissabte, demà dissabte, concert commemoratiu dels 100 anys de sardanes d'estiu a 9:15 a l'amfiteatre també dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar. Destaquem a Tossa de Mar les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus fins a finals de mes, fins al 28 de juny, una campanya on hi participen 16 restaurants del municipi. I a Calella destaquem el Calella Folk Festival fins al 3 de juliol a la plaça de l'Ajuntament i també a la plaça de l'Església, amb tota la programació que es pot consultar al web de l'Ajuntament de Calella. I a Pineda, des d'avui dia 19 i fins al dia 24, celebren la Festa Major Petita de Sant Joan amb tot tipus d'activitats programades. També avui a Pineda comença la segona edició de l'Estiueja, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. Vuit del matí, gairebé 26 minuts. Atenció a aquest tema que arriba dels REM.

0: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
1: Ah, sí? I què més?
0: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
1: Doncs sí que n'hi havia més.
0: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
2: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
4: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem!
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
6: Matí 360.

0: Els Coldplay amb Chris Martin al capdavant de Hard Part, un tema que coneixíem ara fa uns quants anys. 8 del matí, 38 minuts. De seguida anem a fer un cop d'ull a les portades dels diaris.
1: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
0: Isabel González, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon divendres. El que fem a aquesta hora del matí és anar cap al quiosc. De fet, la darrera visita que fem, darrera visita de la setmana, per conèixer quins són els titulars més destacats en les diferents portades dels diaris. Comencem i ho fem amb el diari de Girona, on, de fet, ara ho explicaves, Josep Lluís, en les notícies, que una banda titulen de marihuana amb més de 30 propietats. La investigació dels Mossos permet intervenir droga valorada amb més de 2 milions. I també en portada i en fotografia inclosa, el rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. A la portada del Punt Avui, el tema del dia del diari diu: cinema per aprendre història. Les pel·lícules de ficció són una eina clau per estudiar i entendre el passat històric, no tan sols pel tema que tracten, sinó per l'any en què estan fetes. En portada també entrevista avui a Gerard Guix, novel·lista i dramaturg, qui diu: no faig novel·la terapèutica, si volgués teràpia aniria al psicòleg. A La Vanguardia i la portada, Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran, en què els Estats Units fan grans concessions. I també, en portada, el jutge també investigarà les filles i la secretària de Zapatero. Fem un cop d'ull ara al periòdico. Sánchez diu: en sobre a convocar eleccions si decauen els pressupostos. I en clau internacional, l'Iran i els Estats Units inicien avui a Suïssa les negociacions sobre el programa nuclear de Teheran. Acabem el repàs amb el diari Ara i la seva portada. Europa avala el 25% de castellà a l'escola, titulant: el Tribunal Europeu de Drets Humans segueixen desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I, a més, atac ucraïnès a la refineria més gran de Moscou. Aquests són alguns dels principals titulars, Josep Lluís, que trobem en les diferents portades dels diaris d'avui, divendres 19 de juny.
0: Bon cap de setmana.
2: Que vagi bé, bon cap de setmana i fins dilluns.
0: Fins dilluns. 8 del matí, 41 minuts. Arriba Lady Gaga amb duets i Runaway.

0: La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 4805 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
5: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.

0: 10 minuts i seran les 9 en punt del matí d'aquest divendres 19 de juny. Actualització de mobilitat segons el Servei Català de Trànsit. Sense problemes, a hores d'ara, en vies ràpides del territori. Això sí, si ens acostem a l'àrea metropolitana de Barcelona, sí que trobem la circulació intensa i amb retencions de cada dia laborable, venint des del Maresme o la Selva. També en vies del territori com la carretera de Blanes a Tordera i també en alguns punts de la Nacional 2, el seu pas per el Maresme sí que presenten circulació intensa, també circulació intensa habitual cada dia a aquesta hora, un dia laborable. I pel que fa a Rodalies de Catalunya informa que el servei de la línia RGU es presta amb normalitat entre Maçanet, Massanàs i Portbou, però entre Maçanet, Massanàs i l'Hospitalet de Llobregat es presta amb els serveis habituals de la línia R1. Moment tot seguit de fer un repàs a l'actualitat, de nou, de les darreres hores al territori. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines. L'operatiu ha acabat amb 28 persones detingudes i 27 escorcolls en diversos municipis de la demarcació. Durant la intervenció es van desmantellar 14 plantacions amb més de 6.000 plantes de marihuana i gairebé 30 quilos de cabdells preparats per a la seva distribució. La investigació també ha permès intervenir més de 300.000 euros en efectiu, bloquejar una trentena de propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros i actuar sobre 19 comptes bancaris amb gairebé 200.000 euros dipositats. El cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona, el sotsinspector Carles Martínez, explica que es tracta d'una organització que havia patit i efectuat també assalts violents. L'escoltem.
1: La marihuana ha sigut catalitzador de moltes coses. Catalitzador d'armes de foc, catalitzador d'accions violentes. És... El problema de la marihuana és que han generat aquesta dificultat per determinar patrons previsibles d'actuació. La marihuana, fruit de la marihuana hi ha assalts violents? Sí. Aquesta organització criminal ha patit assalts violents? Ha patit assalts violents. Ha comès assalts violents? Ha comès assalts violents.
0: L'operatiu, que va mobilitzar més de 600 agents, es va desplegar en municipis com Riudarenes, Sils, Caldes de Malavella, Salt o Girona, entre altres. Els detinguts se'ls atribueixen delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d'armes, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. Més successos, la Guàrdia Civil ha confiscat 59 armes blanques que es venien de manera il·legal en 15 establiments turístics de la Costa Brava. Les inspeccions es van fer a principis de juny en comerços de Blanes, Lloret, Roses, Empúria Brava i Platja d'Aro. Segons el cos policial, els establiments comercialitzaven navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent sobre la venda i tinença d'aquest tipus d'armes. Després de les inspeccions, la Guàrdia Civil va intervenir al material i va denunciar els responsables dels negocis per la venda d'armes prohibides. Les armes confiscades han quedat sota custòdia policial.

0: Més qüestions. Santa Susanna és l'escenari de la primera etapa de la tercera edició de la Volta Ciclista de Catalunya Femenina, que es disputa des d'avui i fins al 21 de juny. El municipi maresmenc acull tant la sortida com l'arribada de la primera jornada, de la jornada inaugural, amb un recorregut amb inici i final a la mateixa localitat. La prova forma part de la categoria internacional UCI 2.1 i comptarà amb la participació de 21 equips, entre els quals hi haurà 5 formacions World Tour. Escoltem a Rubén Peris, que és el president de la Volta.
1: Seran 3 jornades de competició que donaran oportunitat a diversos perfils de ciclistes. Després d'un inici obert a Santa Susanna, la segona etapa entre Sant Vicenç de Castellet i La Molina posarà en joc la victòria final entre les escaladores, mentre que l'última oportunitat per les caçadores d'etapa serà la tercera jornada entre Mataró i l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, on es coronarà a la nova guanyadora d'una edició de grans expectatives amb la presència de corredores tan destacades com les catalanes Paula Lasi, Mireia Benito i la mateixa Marianne Vos, que tornarà a participar 2 anys després de la seva victòria.
0: L'organització destaca que la celebració de la prova contribuirà a promocionar Santa Susanna com a destinació cicloturista gràcies a la projecció internacional de la cursa. L'etapa d'avui, de 92 quilòmetres, recorrerà bona part del Maresme, entre Santa Susanna i Mataró, i tornarà al punt de sortida pel Vallès Oriental, baixant per Hostalric i Tordera. Hi haurà també afectacions de trànsit en tot el recorregut, que es poden consultar al web del Servei Català de Trànsit. 5 minuts i les 9, el Sant Bifes celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost a Sant Vicenç de Montalt amb un nou format que amplia la seva oferta més enllà dels concerts. El festival aposta enguany per convertir-se en una proposta familiar que combina música, arts de carrer, activitats infantils, gastronomia i mercat en un únic espai. La principal novetat és la creació d'una entrada general que donarà accés a totes les activitats programades, inclosos els concerts nocturns. La programació musical inclourà actuacions d'artistes com Gemma Homet, Les Caramba o Clarence Beckerman, entre d'altres. El festival també oferirà espectacles de màgia, humor, circ itinerant, tallers familiars, una zona de jocs infantils i una oferta gastronòmica amb food trucks. Ràdio Marina és mitjà de comunicació oficial del Sant Bifes. 3 minuts i mig i les 9, informació d'àmbit general.

El Departament de Salut calcula que la protesta dels metges contra la realització d'hores extraordinàries va obligar a cancel·lar la setmana passada un 14% de les operacions no urgents programades al sistema sanitari públic. Segons les dades facilitades pel Departament a l'Agència Catalana de Notícies, la mobilització ha afectat 234 serveis d'una cinquantena d'hospitals. Salut assegura que les intervencions ajornades s'estan reprogramant i que en cap cas corresponen a operacions oncològiques ni urgents. I una altra qüestió que destaquem avui, el Ministeri d'Habitatge ha instat els ajuntaments i les comunitats autònomes a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals detectats durant l'últim any a través de la finestreta única digital. Segons el departament que dirigeix Isabel Rodríguez, aquests habitatges haurien de destinar-se al lloguer residencial de llarga durada amb el suport dels recursos previstos en el nou Pla Estatal d'Habitatge. El govern espanyol defensa aquesta mesura davant la manca d'habitatge disponible i recorda que segons les darreres les estimacions del Banc d'Espanya existeix un dèficit d'uns 750.000 habitatges a tot l'estat espanyol. I acabarem amb el temps per avui divendres.

0: La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui serà un dia amb cel serè i assolellat amb el pas d'alguns núvols alts transitoris. Temperatures màximes entre els 30 graus de les poblacions de la costa i els 33 a les poblacions de l'interior. També per al cap de setmana s'espera un augment de les temperatures que també serà sostingut durant els propers dies. De fet, ja es parla de la primera onada de calor d'aquest 2026. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals actualitzat de manera permanent. També cada hora els serveis informatius de Ràdio Marina i el nostre, els nostres canals de Telegram i també de WhatsApp.
1: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Marina360.cat.

0: sempre al teu costat.
1: Tots per tu.
2: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
3: Ràdio Marina. Som

0: Doncs va, comencem la segona hora del matí 360 d'aquest divendres. Montse, bon dia, què tal?
1: Hola, bon dia, què tal? Què tal? Estic veient a veure si portes a l'outfit ciclista i no t'estic veient amb les malles, eh? Que avui tenim programa especial a partir de la una. Tu hauries d'estar una mica, doncs, allò, integrat amb l'ambient.
0: Però a veure... No sé, jo no m'integro d'aquesta manera. Jo vaig amb el micro allà parlant amb els protagonistes, perquè avui majoritàriament parlem de dones que corren amb 21 equips diferents que participen en aquesta nova edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que surt de Santa Susana aquest migdia. Tarda, a 3:45 comença la sortida.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, nosaltres hi serem abans per explicar tot l'ambient.
1: D'acord. Jo no crec que la gent estigui allà esperant el sol. Imagina't, un Santa Susana a la una del migdia.
0: Doncs jo crec que sí.
1: Sí?
0: Jo crec que sí, perquè el ciclisme, tant la prova masculina com la prova femenina, té molts adeptes. També és veritat que hi ha la tele, no? Evidentment, per veure les curses ciclistes, però el ciclisme mou molta gent.
1: Espero que a veure, és un esdeveniment important, hagin aclimatat zones perquè la gent es pugui una miqueta...
0: Refugis climàtics, es
1: refugis,
0: diu ara.
1: Sí, sí, no ben bé, perquè, a veure, aire no podrem tenir, no és ben bé un refugi, un toldet, no? Vull dir, simplement, allò que no et caigui al sol...
0: Doncs nosaltres estarem allà...
1: De manera perpendicular, perquè, clar, aquella hora, al migdia,
0: jo i el Francesc Rabasco estarem allà... Això.
1: Vale, doncs, no sé, samarreta Imperio.
0: No sé.
1: Mira, d'aquesta manera també agafes una mica
0: vermell,
1: de
0: vermell
1: de color.
0: Vermell que em va. Ens vindrem aquí a les 3:00
1: de
0: la tarda.
1: Bé, tot això serà a partir de la una, oi?
0: A partir de la una, sí. A partir de la una, diverses connexions en directe, diversos protagonistes. Parlarem amb l'alcalde de Santa Susana, en Joan Campolier, parlarem amb el president de la Volta, que l'acabem d'escoltar, el Rubén Peris. Explicarem el desenvolupament de les etapes, de les tres etapes previstes, avui, demà, demà passat. Aquesta primera etapa és molt interessant perquè passa per tot el territori, eh? O sigui, surt de Santa Susana en direcció a Mataró es desvien cap al Vallès, tornen per Sant Celoni i després tornen baixant per Hostalric i Tordera fins a Santa Susana de nou.
1: O sigui, atents també als talls de carretera, perquè, clar, en alguns trams deu haver...
0: No es talla tot el circuit de cop, sinó que es va tallant per trams, es van obrint conforme van passant.
1: Home, si no seria
0: un caos. Bueno, qualsevol dia, perquè de fet els talls de carretera sempre són problemàtics, no? Però vaja, jo crec que això és una molt bona acció promocional pel territori, eh?
1: I tant que sí. Vinga, les dones esportistes, avui a partir de la una del migdia, totes atents d'aquesta sortida a Santa Susana. I nosaltres, mentrestant, doncs, posem música i comentem cosetes, perquè déu-n'hi-do el cap de setmana que tenim, amb accions, amb música, amb tal,
0: de fet,
1: festetes,
0: ho parlaves ahir o abans d'ahir, crec que era, no? Que bueno, el fet, el sonar ja ha començat, no?
1: Sí,
0: i és una
1: segon
0: de les
1: dia,
0: cites
1: segon
0: de...
1: dia del sonar.
0: Una de les cites importants d'aquests dies, no al territori, és a Barcelona, però vaja, aquí prop. Però també tenim el temps Clotilde a Lloret, que comença avui.
1: Avui acaba. Avui és el tercer dia. Avui és el tercer divendres.
0: Doncs s'ha ficat la pota, dir que era el primer concert.
1: No, avui és el tercer. El primer va ser el de les Migues, el
0: Correcte.
1: Segon va ser el de la Elena Gadel, i avui...
0: La Laura Andrés, no?
1: És la Laura Andrés, o sigui que tots els que tinguin interès, home, l'espai és
0: xulo,
1: superxulo, és un entorn privilegiat, és una nova localització. Van ser 3 dies, el passat dia 5, avui dia... No, divendres passat dia 12 i avui dia 19. Musical tens Clotilde, avui és el darrer concert, així que tots cap allà.
0: De moment ens quedem amb la nova proposta de Los Frequencies.
1: Sona molt bé, eh?
0: Sí.

0: 360.
1: La Volta Ciclista a Catalunya a Ràdio Marina. Ascensio Sistemes i Solucions us ofereix tota la informació de la Volta Ciclista a Catalunya.
2: La Volta Ciclista a Catalunya consolida enguany la seva cursa femenina com una prova per etapes dins del calendari internacional. Després de 4 edicions de la Revolta com a prova d'un dia i del seu debut l'any passat com a prova per etapes, es consolida en el calendari de curses amb la categoria internacional UCI 2.1. El juny passat, les millors ciclistes del món es van reunir en la segona edició de la prova, que ens va oferir un gran espectacle esportiu amb la victòria de la neerlandesa i campiona d'Europa Demi Vollering. L'edició d'enguany comença aquest divendres amb una etapa amb inici i final a Santa Susanna i s'allargarà fins diumenge amb final a Barcelona després d'haver culminat una segona etapa d'alta muntanya amb arribada a la Molina. L'etapa de diumenge sortirà des de Mataró, ciutat que en els darrers anys ja ha acollit la sortida de diverses etapes de la prova masculina. Escoltem Rubén Peris, el president de la Volta.
3: Seran 3 jornades de competició que donaran oportunitat a diversos perfils de ciclistes. Després d'un inici obert a Santa Susanna, la segona etapa entre Sant Vicenç de Castellet i la Molina posarà en joc la victòria final entre les escaladores, mentre que l'última oportunitat per les caçadores d'etapa serà la tercera jornada entre Mataró i l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, on es coronarà a la nova guanyadora d'una edició de grans expectatives amb la presència de corredores tan destacades com les catalanes Paula Lasi, Mireia Benito i la mateixa Marianne Bosch, que tornarà a participar 2 anys després de la seva victòria.
2: Santa Susanna s'estrena com a seu d'una volta ciclista. L'etapa d'avui de 92 quilòmetres s'inicia recorrent la costa del Maresme fins a Mataró abans d'endinsar-se al Parc del Montnegre i el Corredor amb ports de muntanya puntuables com el Coll del Pollastre i l'Alt de Collsacreu, de tercera categoria. En la seva segona meitat, les corredores travessaran el Vallès Oriental i la Selva baixant per Hostalric i encarant el final d'etapa fins a Tordera i Malgrat per acabar de nou a Santa Susanna, on es decidirà la primera líder de la cursa. A Ràdio Marina us anirem informant al llarg del cap de setmana de les 3 etapes de la Volta Femenina. I avui serem en directe a Santa Susanna per copsar l'ambient de la sortida d'aquesta primera etapa.
1: La Volta Ciclista a Catalunya a Ràdio Marina.
4: A la Volta Femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.
1: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
6: Cap de setmana parlem d'estrenes. Steven Spielberg, director de films legendaris com Tiburón, com ET, Parc Juràssic o La llista de Schindler, torna a la gran pantalla amb l'esperat film de ciència-ficció El dia de la revelación, protagonitzada per Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth, on el director torna un altre cop al cinema d'extraterrestres.
7: Són persones.
8: ¿Entiendes lo que dice?
7: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
8: Yo sí, resiste.
6: Què passaria si algun dia es té l'absoluta certesa que no estem sols? Volem destacar dues produccions catalanes. Per una banda, Ivan i Hadum, premiada a la Berlinale i al Festival de Màlaga, arriba aquesta pel·lícula de Ian de la Rosa, una pel·lícula sobre la transexualitat que conta amb Herminia Loth, Silver i Úrsula Díaz Manzano. Aquesta pel·lícula va rebre el Premi Especial del Jurat, el Guardó a Millor Guió i una menció especial del Jurat a la Millor Interpretació Masculina per Silver Chicón. La segona pel·lícula catalana és el debut en llargmetratge de la directora catalana Marta Viñaverdis i es diu La memòria de les papallones. Una proposta que transita entre el naturalisme i el món oríric i que reflexiona sobre la pertinença, la vida, la mort i el pas del temps. Però tenim més produccions espanyoles. Us parlem ara de Pionera, Solo querían jugar, un drama que té com a taló de fons l'esport i el feminisme i que s'ubica a Espanya a principis dels anys 70, amb el franquisme encara fermament arrelat a la societat. La tercera producció catalana de la setmana es diu Una pistola, una bala i un oso panda i és del director català Oriol Cardús.
9: Y si no es que no me tomo en serio con un panda que se te ha aparecido en sueños, te ha enviado una caja con una pistola y una bala mágicas para que cumplas una misión de la que no sabes nada. O sea, tú insinúas que yo eso no me lo creo.
10: Lo de la pistola no me importa.
11: ¿Y qué es eso?
12: ¿Pero qué diablos es esto?
13: Bueno, un final poético y espectacular, ¿no te gusta?
12: Lo que es un desastre.
6: Ens explica la història del Saúl, un director de cinema que ja no té feina. El seu compte bancari està al límit i, a més, travessa una depressió profunda. De sobte, un paquet misteriós arriba a casa seva que té un revòlver, una bala i una nota. S'estrena en català el film d'animació Els Peredosos. Dirigida per Ricard Cussó i Tània Vincent, una família de peresosos que ha perdut la llar per culpa d'una tempesta terrorífica. Per això decideixen traslladar-se a la gran ciutat. Ho fan amb una furgoneta vella i rovellada amb el propòsit de tirar endavant, venent menjar a peu de carrer. I aquesta setmana a les plataformes I Am Frankelda, a Netflix. Un film d'animació que ens situa al Mèxic del segle XIX. Coneixerem a La otra hermana Bennett, ambientada en l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen, que adapta la novel·la Supervendes de la historiadora Janice Haldow. Una dramèdia romàntica des del punt de vista de Mary Bennett, la germana oblidada. Dues sèries a destacar a HBO Max. Per una banda, Tráfico Aéreo. L'altra és la sèrie polonesa Orgullo, que explica la història d'un jove gai imprudent que viu amb la il·lusió que el món està als seus peus i que res pot pertorbar la seva llibertat. Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie de 8 capítols Todos Nuestros Años, una història romàntica i nostàlgica sobre els primers amors i decisions que marquen per sempre. A Disney Plus arriba la primera temporada de la sèrie d'animació Dragon Striker. I acabarem a 3CAT perquè Doraemon torna a casa. Fa més de 30 anys després de la primera edició en català al Super 3. El Gat Còsmic torna amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma. Es recupera, doncs, una producció que va marcar la infantesa de molts espectadors.
14: Això és el casquet volador.
6: Acabem, doncs, aquesta setmana captivats amb els invents del Gat Còsmic i els entranyables personatges que l'acompanyen. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.
5: Matí 360.

0: Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanc, Anes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Essensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Matí 360.
4: Hem dit que avui teníem una agenda molt i molt atapeïda. Primer, doncs, mirem la sortida amb aquesta primera etapa de la Volta Ciclista Femenina, que nosaltres viurem en rigorós directe. Però és que, a banda d'això, tenim moltes coses més. Hem de recordar que a Calella continua celebrant-se el Calella Folk Festival des del 10 de juny fins al 3 de juliol. Que avui, 19 de juny, se celebra a Arenys de Mar la Fira de la Cervesa Artesana. Per tots aquells que vulguin refrescar-se, ja saben quin és el seu destí. Avui a Vilassar de Mar se celebra la Festa Major de Sant Joan des d'avui, dia 19, fins al 25 de juny. Ja hem parlat d'aquest cicle musical Temps Clotilde, Lloret de Mar. Sí. Avui és el tercer concert al recentment estrenat Amfiteatre dels Jardins Nou Sentits de Santa Clotilde amb l'actuació de Laura Andrés. Però perquè els hi toqui una mica més el tema de la panxa, jornades gastronòmiques amb els fideus a la... A la cassola, a Tossa de Mar, un d'aquests plats, home, contundents, contundents.
5: Sí,
4: I acabem, doncs, al Festival Ítaca. No acabem perquè s'hagin acabat els actes, no, hi ha multitud d'actes.
5: Deixa'm que faci un parèntesi, Montse, sí. A Pineda, a més, avui també hi comença l'Estiueja't, que és tot un programa d'activitats de tot tipus, musicals, culturals, disciplines, que s'allarga fins al 30 d'agost.
4: Ens podem deixar moltíssims, perquè actes i activitats relacionats amb la Fira de Sant Joan, les prefestes, les prerrabelles, és que n'hi ha un munt.
5: I això sense parlar de les festes de Blanes i Lloret, que seran ja cap al mes de juliol.
4: Exacte. És que estem parlant dels imminents, dels que podem tocar aquest cap de setmana i que comencen avui mateix. Acabarem, doncs, el Festival Ítaca, que s'està celebrant, o se celebra avui, dia 19, i demà, dia 20, a la platja Gran de l'Estartit, amb actuacions realment importants com les de Sidoní, les de Ludwig van, o els Love of Lesbian. Vull dir que no serà que no tenim coses per triar, la veritat. Que el temps acompanyi, que el sol no ens mati i escolta, ben protegits i a gaudir d'aquest estiu que està a punt de començar. Nos vimos tres o cuatro
5: veces. Mira, l'original d'aquesta cançó sempre m'ha agradat, La Fuerza del Destino dels Mecano, però és que aquesta versió, ostres, amb l'Ivan Ferreiro, Love of Lesbian, sí, i l'Ivan Ferreiro...
4: Sí, guapa, és una versió guapa, molt interessant, La veritat és que sí. Bé, escolta'm-la. Recordeu... No, anava a dir que recordeu que avui actuen al Festival Ítaca.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITB.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. L'os per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
7: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat. Ràdio Marina. Pugem al DeLorean.
8: Ja heu notat que queden només dos dies perquè arribi l'estiu, perquè tenim una agenda per avui, per demà i per aquest cap de setmana realment potent. Un divendres també d'allò més actiu i ara, a més, marxem amb el DeLorean. A partir de la una, ja ho dèiem, programa especial per viure en directe a la sortida de la Volta Ciclista Femenina i ahir serem, però ara introduïm la data d'avui en pantalla aquest 19 de juny a veure cap a on ens porta.

Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Martha Anne de Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Eve Joe Hunter, esclar. Amb tant de talent, la cançó va aconseguir número 2 a la Billboard Hot 100 i el número 4 a les llistes britàniques.

Aquesta és la versió de 1964 de Marta Anda Bandelas. Molts artistes han enregistrat versions d'aquesta cançó, inclosos The Mamas and the Papas, els Kings, Grateful Dead i Little Richard. Però potser la més recent, la més aclamada i la més recordada va ser aquesta.

Poques vegades la música reuneix a dues grans llegendes. En aquest cas, doncs, així ho va fer David Bowie i Mick Jagger, any 1985.

I és clar, doncs, amb aquesta unió i amb aquests dos grans noms estel·lars tornaven a repetir èxit. Dancing in the Street. Tots els beneficis es van destinar a la lluita contra la fam. El tema i el videoclip s'havien estrenat 6 setmanes abans durant el Live Aid, el concert benèfic organitzat per Bob Geldof i Mitjur per recaptar fons per la lluita contra la fam a Etiòpia. Aquesta versió de Dancing in the Street de Marta Andavandela va ser inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1999 i la revista musical nord-americana Billboard va col·locar aquest Dancing in the Street al lloc número 29 a la seva llista de les 100 millors cançons de grups femenins de tots els temps.

0: Ara podem fer la broma fàcil de dir another cup of coffee.
1: Jo em sembla que ja tinc el... el
0: quants,
1: cupo ple.
0: Quants en portes avui ja?
1: Dos.
0: Dos, jo tres.
1: No, no, jo m'avui ja...
0: Ui, no, jo encara tinc...
1: No. Res, res. Va, de another cup of coffee, res de res. Ara, de revisar què ha passat amb el nostre tema d'aquesta setmana, amb la nostra enquesta, doncs mira, el temps just per fer-ho. Esclar, la cosa anava sobre el Mundial de futbol anava la cosa, i les propostes doncs eren doncs una mica això, titans internacionals versus titans catalans. Love Generation ha quedat en tercera posició amb un 11%, aquest tema de Bob Sinclair, el tema oficial de la Copa del Món, Alemanya 2006. Molt bé, adéu, Bob Sinclair, perquè aquesta intro dura massa. El segon, sí, no? Segona posició, Eye of the Tiger de Survivor. La veritat és que han variat els vots, però no les posicions. 32% dels vots, aquest tema que s'utilitza doncs, de manera recurrent com a motivació, com a bueno, partits transcendents, finals, bla, bla, bla. Eye of the Tiger, 32%.

0: I anem pels guanyadors, anem per el pòdium, va completar el pòdium.
1: Doncs el 57% restant se l'han portat el Tità català. O els Titans catalans, perquè en realitat això era una col·laboració, eren els Amics de les Arts i els Tallets, aquest 4-3-3, aquest tema que parla amb una mica d'humor, doncs, sobre tàctica. Des de l'àlbum Bed and Breakfast, aquests són els triomfadors de la setmana. La cançó de la setmana, 4-3-3, Amics de les Arts i de Tallets. Una carbassa i una defensa
0: de 4, amb centrals ben... Doncs apa, escolta, bon cap de setmana, bona calor i...
1: Gràcies, igualment. La calor segur, eh? La calor segur.
0: Sí, intentarem... T'anava a dir adeu, però no, fins a la una, no?
1: Intentarem refrescar-nos, que, mira, com que jo visc a Arenys, i avui es fa la Fira de la Cervesa, cap allà que...
0: Mira, apa.
1: Una bona cerveseta fresca.

0: 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb activitat principal a les comarques gironines. L'operatiu ha acabat amb 28 persones detingudes i 27 escorcolls en diversos municipis de la demarcació. Durant la intervenció es van desmantellar 14 plantacions amb més de 6.000 plantes de marihuana i gairebé 30 quilos de cabdells preparats per a la seva distribució. La investigació també ha permès intervenir més de 300.000 euros en efectiu, bloquejar una trentena de propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros i actuar sobre 19 comptes bancaris amb gairebé 200.000 euros dipositats. L'operatiu, que va mobilitzar més de 600 agents, es va desplegar en municipis com Girona, Riudarenes, Sils, Caldes de Malavella o Salt, entre altres. I Santa Susanna és l'escenari de la primera etapa de la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, que es disputa des d'avui fins al 28 de juny. El municipi maresmenc acull la sortida com l'arribada de la jornada inaugural en un recorregut amb inici i final a la mateixa localitat. La prova forma part de la categoria internacional UCI 2.1 i compta amb la participació de 21 equips, entre els quals hi haurà 5 formacions World Tour. La competició es completarà amb una segona etapa entre Sant Vicenç de Castellet i La Molina i una tercera entre Mataró i Barcelona. L'organització destaca que la celebració de la prova contribueix a promocionar Santa Susanna com a destinació cicloturista gràcies a la projecció internacional. L'etapa d'avui, de 92 quilòmetres, recorre bona part del Maresme entre Santa Susanna i Mataró i torna al punt de sortida pel Vallès Oriental baixant per Hostalric i Tordera. I en clau general destaquem que el Departament de Salut calcula que la protesta dels metges contra la realització d'hores extraordinàries va obligar a cancel·lar la setmana passada un 14% de les operacions no urgents programades al sistema sanitari públic. Segons les dades facilitades pel Departament a la CNN, la mobilització ha afectat 234 serveis d'una cinquantena d'hospitals. Salut assegura que les intervencions ajornades s'estan reprogramant i que en cap cas corresponen a operacions oncològiques ni urgents. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb cel serè i assolellat amb el pas d'alguns núvols als transitoris. Les temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

aquesta màgia, amb aquesta energia, sobretot amb aquesta vitalitat. Just the way you are. I sota la batuta del gran geni de la música dance, David Guetta, Milky.

0: Doncs sí, ja són divendres, ja hem arribat a divendres 19 de juny de 2026. I en aquestes properes hores, tota i la millor música del món. Aquí al teu costat. Salutacions de Montserrat Rico.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la...

0: Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casaoms.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Es tracta d'un dels grans books insígnia de tota la seva carrera, aquest Animal Instinct, que va marcar un abans i un després a la carrera fulgurant d'aquesta banda inolvidable, els Cranberries.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: I atenció, perquè ells són també protagonistes d'aquest Itaca Festival. Al costat dels Love of Lesbian i el Sidoní, avui i demà. Dies de festa i grans actuacions, com les de Ludwig.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Un Grammy a la millor col·laboració el 2025, una de les grans balades, un dels temes més escoltats de tot l'any, aquest Die With a Smile, reunia Lady Gaga i Bruno Mars.
1: Marina 360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: La Masia Tordera.
2: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
3: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Ja comença a fer-se clar.

si vols aquest contagi. Aquest bon rotllo, mira el videoclip. Els Blancs Carrers de Sant Pol de Mar són l'escenari d'aquest diumenge sense drama. Una batucada que celebra moltes coses, entre elles l'amor, però sobretot l'estim. Aquí els tens, Catarràs. 10 minuts i les 11.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Guàrdia Civil ha confiscat 59 armes blanques que es venien de manera il·legal en 15 establiments turístics de la Costa Brava. Les inspeccions es van fer a principis de juny en comerços de Blanes, Lloret de Mar, també Roses, Empúria Brava i Platja d'Aro. Segons el cos policial, els establiments comercialitzaven navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent sobre la venda i tinença d'aquest tipus d'armes. Després de les inspeccions, la Guàrdia Civil va intervenir al material i va denunciar els responsables dels negocis per la venda d'armes prohibides. Les armes confiscades han quedat sota custòdia policial. I el Sant Bifest celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost a Sant Vicenç de Montalt amb un nou format que amplia la seva oferta més enllà dels concerts. El festival aposta enguany per convertir-se en una proposta familiar que combina música, arts de carrer, activitats infantils i també gastronomia. La principal novetat és la creació d'una entrada general que dona accés a totes les activitats programades, inclosos els concerts. La programació musical inclou actuacions d'artistes com Jim Bomet, l'Escaramba o Clarence Becker Band, entre d'altres. El festival també oferirà espectacles de màgia, humor, circ itinerant, tallers familiars, una zona de jocs infantils i una oferta gastronòmica amb food trucks. I en clau general destaquem que el Ministeri d'Habitatge ha instat els ajuntaments i les comunitats autònomes a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals detectats durant l'últim any a través de la finestreta única digital. Segons el departament que dirigeix Isabel Rodríguez, aquests habitatges haurien de destinar-se al lloguer residencial de llarga durada amb el suport dels recursos previstos en el nou Pla Estatal d'Habitatge. El govern espanyol defensa aquesta mesura davant la manca d'habitatge disponible i recorda que, segons les darreres estimacions del Banc d'Espanya, existeix un dèficit d'uns 750.000 habitatges a tot l'estat. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres amb cel serè i assolellat, també al pas d'alguns núvols alts transitoris, les temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. Demà dissabte segueix l'ambient assolellat i calorós. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Martha and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions.
4: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
5: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
6: Gràcies, gràcies!
7: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
8: Un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció a controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
7: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
6: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
7: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
6: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
8: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
9: Són la màxima representació del bon funky. Funky dels 90, que no sonaria igual sense el grup líder en aquestes qüestions. Cosmic Girl, Jamiroquai.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
3: Ah, sí? I què més?
2: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
3: Doncs sí que n'hi havia més.
2: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
4: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
5: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
6: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
7: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
8: Una iniciativa de Vital Dent.
9: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
10: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-4500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
11: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
5: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
2: L'has portat al dentista?
5: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
6: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
7: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Essensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Aquesta setmana la visita del Papa a Lleó XIV ha marcat, per raons òbvies, la nostra enquesta. Per aquest motiu, tres temes amb connotacions religioses han estat els protagonistes. El primer, un tema de l'any 89 des del quart àlbum d'estudi de Madonna, Like a Prayer. Amb el 27% dels vostres vots, ha quedat en tercera posició. Seguit pel pop barroc de Rosalía Bergain, des del seu recent Lux, convertit en el fenomen musical de l'any, una profunda espiritualitat que ha quedat en un 35% dels vots, col·locant el clàssic de Rem, Losing My Religion, un tema del 91 des del seu Out of Time, en primera posició aquesta setmana gràcies a un 38% dels vots. Aquest tema es va llançar com a primer senzill. La traducció, encara que literalment digui perdent la religió, pel que sembla és una expressió habitual al sud dels Estats Units i que vol dir perdre el cap. I va ser la cançó de Rem que va assolir la posició més alta als Estats Units, arribant a encapçalar pràcticament la Billboard Hot 100. 4 nominacions als Grammy, 2 premis en les categories de millor interpretació pop d'un grup i millor vídeo musical. De ben segur recordaràs a Michael Stipe amb unes ales d'àngel enormes. I si no el recordes, potser és hora que refresquis la memòria i em busquis. Val la pena. Losing My Religion, l'èxit més contundent de Rem, és gràcies a vosaltres la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: L'any 91 rem per dir el cap, Losing My Religion. Però gràcies al 38% dels vostres vots guanyava ser la nostra cançó de la setmana.

0: Ràdio Marítim.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 12.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Les principals entitats empresarials, comercials i turístiques de Lloret de Mar han demanat a l'Ajuntament i a la policia local que intensifiquin les negociacions per resoldre el conflicte laboral obert les darreres setmanes. En un comunicat conjunt, les organitzacions alerten que la situació coincideix amb l'inici del període més important de la temporada turística i reclamen una solució estable que garanteixi la normalitat del municipi. Les entitats també han volgut remarcar que Lloret continua sent una destinació segura i han reconegut la tasca que desenvolupa la policia en matèria de seguretat, convivència i gestió de l'espai públic. Finalment fan una crida a la responsabilitat en la comunicació del conflicte per tal d'evitar transmetre, diuen, una imatge d'inseguretat. I el Jardí Botànic Mari Murtra acull demà dissabte la 21a edició de la Festa dels Contes de Sant Joan, una iniciativa solidària a benefici de la Fundació Amics de Joan Petit, Nens amb Càncer. La vetllada compta amb la participació dels actors Pep Plaza i Queco Novell com a convidats principals, així com dels habituals narradors Pep Rams i Mercè Domènech. L'acte també inclourà l'acompanyament musical del clarinetista i saxofonista Enric Alegre i finalitzarà amb un berenar popular de coca de Sant Joan i refrescos. I en clau general, destaquem que els Estats Units i la Xina han ajornat les converses que tenien previst celebrar avui a Suïssa per avançar la implementació de l'acord de pau relacionat amb l'Iran. Segons han informat el govern suís, la reunió prevista en un complex turístic del país alpí ha quedat posposada. La decisió arriba després que la Casa Blanca anunciés la cancel·lació del viatge del vicepresident nord-americà per motius logístics. Les negociacions havien de servir per abordar l'aplicació de diversos punts de l'acord, entre els quals hi havia una treva de 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a l'estret d'Hormuz, un pla de reconstrucció per a l'Iran i mesures relacionades amb les reserves d'urani. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest cap de setmana continua l'ambient assolellat i calorós amb temperatures màximes que segueixen pujant. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.
5: La Volta Ciclista a Catalunya a Ràdio Marina. Ascensió Sistemes i Solucions us ofereix tota la informació de la Volta Ciclista a Catalunya.
9: La Volta Ciclista Catalunya consolida enguany la seva cursa femenina com una prova per etapes dins del calendari internacional. Després de 4 edicions de la Revolta com a prova d'un dia i del seu debut l'any passat com a prova per etapes, es consolida en el calendari de curses amb la categoria internacional UCI 2.1. El juny passat, les millors ciclistes del món es van reunir en la segona edició de la prova, que ens va oferir un gran espectacle esportiu amb la victòria de la neerlandesa i campiona d'Europa Demi Vollering. L'edició d'enguany comença aquest divendres amb una etapa amb inici i final a Santa Susanna i s'allargarà fins diumenge amb final a Barcelona després d'haver culminat una segona etapa d'alta muntanya amb arribada a la Molina. L'etapa de diumenge sortirà des de Mataró, ciutat que en els darrers anys ja ha acollit la sortida de diverses etapes de la prova masculina. Escoltem Rubén Peris, el president de la Volta.
10: Seran 3 jornades de competició que donaran oportunitat a diversos perfils de ciclistes. Després d'un inici obert a Santa Susanna, la segona etapa entre Sant Vicenç de Castellet i la Molina posarà en joc la victòria final entre les escaladores, mentre que l'última oportunitat per les caçadores d'etapa serà la tercera jornada entre Mataró i l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, on es coronarà a la nova guanyadora d'una edició de grans expectatives amb la presència de corredores tan destacades com les catalanes Paula Lasi, Mireia Benito i la mateixa Marianne Bosch, que tornarà a participar dos anys després de la seva victòria.
9: Santa Susana s'estrena com a seu d'una volta ciclista. L'etapa d'avui de 92 quilòmetres s'inicia recorrent la costa del Maresme fins a Mataró abans d'endinsar-se al Parc del Montnegre i el Corredor amb ports de muntanya puntuables com el Coll del Pollastre i l'Alt de Collsacreu, de tercera categoria. En la seva segona meitat, les corredores travessaran el Vallès Oriental i la Selva baixant per Hostalric i encarant el final d'etapa fins a Tordera i Malgrat per acabar de nou a Santa Susana, on es decidirà la primera líder de la cursa. A Ràdio Marina us anirem informant al llarg del cap de setmana de les tres etapes de la Volta Femenina. I avui serem en directe a Santa Susana per copsar l'ambient de la sortida d'aquesta primera etapa.
5: La Volta Ciclista a Catalunya a Ràdio Marina.
0: A la Volta Femenina cada segon compta. El teu negoci també. Essensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a essencioblanes.com. Essensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.
5: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: d'edat no és una barrera. I diferents generacions tampoc. Dues divas del pop. Per una banda, la reina, la gran reina del pop, Madonna, per l'altra. Sabrina Carpenter, que han publicat un videoclip oficial d'aquest Bring Your Love, que s'inclou en aquest recent i nou àlbum, anomenat Confessions, Sabrina, part 2. Sona bé, veritat? Això es diu Bring Your Love.
1: Matí 360.
2: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
0: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Marta and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Eve Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions.
0: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
4: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
5: Gràcies, gràcies!
6: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
7: Un altre cop l'extinció, no!
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: juny, vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna.

0: La setmana passada el podíem veure a la festa major petita de Calella. Manu Guix presentant aquest Galàxies, aquest EP, que inclou un satèl·lit orbitant. Manu Guix. 4 minuts i escaig només per arribar a 1:15 del migdia. Queda't amb nosaltres, que el que arriba a continuació és tot un professional anomenat Michael Bublé.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoitv.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
6: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
7: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
8: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Comencem l'agenda cultural de la setmana i ho fem a Blanes amb l'activitat que demà dissabte a 6:15 de la tarda hi ha al Jardí Mari Murtra. Es tracta de la 21a Festa de Contes de Sant Joan i diumenge dia 21 un concert del Cor de Cambra sota Palau per celebrar el Dia Internacional de la Música. Anem cap al Lloret perquè avui divendres s'acaba el cicle Temps Clotilde amb concert de Laura Andrés, serà a les 8 del vespre. A Tossa de Mar recordem que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una maneres de fer els fideus, una campanya en què participen 16 restaurants i que es durà a terme fins a finals de mes, concretament fins al 28 de juny. A Calella destaquem el Calella Folk Festival, va començar el passat 10 de juny i durarà fins al 3 de juliol. Els emplaçaments són la plaça de l'Ajuntament i també la plaça de l'Església. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web. I acabem i ho fem a Pineda amb l'Estiueja't, que des d'avui dia 19 dona el tret de sortida. Es tracta de la segona edició, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
10: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITV.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Xavi, te quiero, Xavi, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
6: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
7: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
8: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser.

0: una veu mítica, la del Llau de Belfast. I només dues possibilitats de veure l'enguany al nostre país, el 30 de juny. A Madrid i el 3 de juliol i dins del Festival de Jazz de Barcelona. El lloc correcte de la carretera. No sempre s'hi ha posició detallada, no?
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: 7 minuts per la una.

0: Fórmula 360 amb Montse Rico.
1: Acabem i no acabem. 4 minuts i la una. Arriben les notícies i després tenim un equip desplaçat i ens explicarà què passa en aquesta volta a Catalunya femenina, aquesta edició 2026, on el millor ciclisme femení del món ens espera a Santa Susanna. Ja hi som.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: És la una.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb activitat principal a les comarques gironines. L'operatiu ha acabat amb 28 persones detingudes i 27 escorcolls en diversos municipis de la demarcació. Durant la intervenció es van desmantellar 14 plantacions amb més de 6.000 plantes de marihuana i gairebé 30 quilos de cabdells preparats per a la seva distribució. La investigació també ha permès intervenir més de 300.000 euros en efectiu, bloquejar una trentena de propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros i actuar sobre 19 comptes bancaris amb gairebé 200.000 euros dipositats. L'operatiu, que va mobilitzar més de 600 agents, es va desplegar en municipis com Girona, Riudarenes, Sils, Caldes de Malavella o Salt, entre altres. I Santa Susanna és l'escenari de la primera etapa de la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, que es disputa des d'avui fins al 28 de juny. El municipi maresmenc acull tant la sortida com l'arribada de la jornada inaugural en un recorregut amb inici i final a la mateixa localitat. La prova forma part de la categoria internacional UCI 2.1 i compta amb la participació de 21 equips, entre els quals hi haurà 5 formacions World Tour. La competició es completarà amb una segona etapa entre Sant Vicenç de Castellet i La Molina i una tercera entre Mataró i Barcelona. L'organització destaca que la celebració de la prova contribueix a promocionar Santa Susanna com a destinació cicloturista gràcies a la projecció internacional. L'etapa d'avui, de 92 quilòmetres, recorre bona part del Maresme entre Santa Susanna i Mataró i torna al punt de sortida pel Vallès Oriental baixant per Hostalric i Tordera. I en clau general destaquem que el Departament de Salut calcula que la protesta dels metges contra la realització d'hores extraordinàries va obligar a cancel·lar la setmana passada un 14% de les operacions no urgents programades al sistema sanitari públic. Segons les dades facilitades pel Departament a la CNN, la mobilització ha afectat 234 serveis d'una cinquantena d'hospitals. Salut assegura que les intervencions ajornades s'estan reprogramant i que en cap cas corresponen a operacions oncològiques ni urgents. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb cel serè i assolellat amb el pas d'alguns núvols als transitoris. Les temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.
2: Ràdio Marina.
3: És la una.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Martha and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Eve Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions.
4: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
5: Antoni! Ha arribat un paquet per tu!
6: Gràcies, gràcies!
7: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
8: Un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb

0: Mèdica Lomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 3509 18.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: tornen al món de veritat.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes al 100.3 i al 96.2 de Ràdio Marina. Som en directe a Santa Susana, on d'aquí doncs menys de dues hores durarà la sortida, la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Estem en un moment en què Santa Susana es converteix per primera vegada en la seu de la primera etapa i també, la sortida i l'arribada d'una etapa de la Volta Ciclista, en aquest cas la Volta Ciclista a Catalunya. Una programació especial que farem d'aquí doncs, les properes connexions a Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 FM, també a marina360.cat, per explicar-vos tot allò relacionat amb aquest esdeveniment que arriba a l'Almaresma, també a la Selva. Ara us explicarem el detall d'aquesta etapa, de tots aquest recorregut que tindrem al territori durant els propers dies, perquè avui és la sortida de la Reba d'aquí a Santa Susana, però també el diumenge la tercera etapa surt de Mataró i anirà en direcció a Barcelona. De moment, us expliquem tot això en directe des d'aquí, justament davant de l'hotel Atzavara de Santa Susana, pràcticament a primera línia de mar, on ja està muntada la carpa d'arribada i també de sortida, amb l'escenari i la presentació dels equips és d'aquí una estona. Una programació especial que fem gràcies a la col·laboració, al patrocini d'Ascensio Sistemes i Solucions, que és el proveïdor oficial dels sistemes d'impressió Kyocera de la Volta Ciclista Femenina. Teniu més informació de tots els serveis i tots els productes que comercialitza Ascensio Blanes al seu web a www.ascensioblanes.com i també a les xarxes socials. A Instagram els trobeu amb el nom @ascensioblanes. Nosaltres som el Daniel Mateu, els estudis de Ràdio Marina, el Francesc Rabasco i l'Isabel González, i qui us acompanya, Josep Lluís Vidal. La Volta Ciclista a Catalunya consolida enguany la seva cursa femenina com una prova per etapes dins el calendari internacional. Després de 4 edicions de la Revolta com a prova d'un dia i del seu debut l'any passat com a prova per etapes, es consolida en el calendari de curses amb la categoria internacional UCI 2.1. El juny passat, les millors ciclistes del món es van reunir en la segona edició de la prova, que ens van oferir un gran espectacle esportiu amb la victòria de la neerlandesa i campiona d'Europa, Demi Vollering. L'edició d'enguany comença, com dèiem, aquest divendres, amb una etapa amb inici i final a Santa Susana, i s'allargarà fins diumenge, amb final a Barcelona, després d'haver culminat una segona etapa d'alta muntanya amb arribada a la Molina. Serà demà, això, demà dissabte. L'etapa de diumenge, com dèiem, sortirà des de Mataró, des de la capital del Maresme, una ciutat que en els darrers anys ha acollit la sortida de diverses etapes de la prova masculina. Havíem de sentir ara la veu de Rubén Peris, del director de la Volta, Rubén Peris. No sé si des del control de Ràdio Marina ens tenim preparat aquest tall de veu. El podem sentir?
1: Seran 3 jornades de competició que donaran oportunitat a diversos perfils de ciclistes. Després d'un inici obert a Santa Susana, la segona etapa entre Sant Vicenç de Castellet i la Molina posarà en joc la victòria final entre les escaladores, mentre que l'última oportunitat per les caçadores d'etapa serà la tercera jornada entre Mataró i l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, on es coronarà a la nova guanyadora d'una edició de grans expectatives, amb la presència de corredores tan destacades com les catalanes Paula Lasi, Mireia Benito i la mateixa Marianne Vos, que tornarà a participar 2 anys després de la seva victòria.
0: Era Rubén Peris, que és el president de la Volta. Aquí tindrem aquí els micròfons d'aquest estudi mòbil de Ràdio Marina. D'aquí una estona podrem parlar més àmpliament sobre aquesta tercera edició, de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Santa Susana s'estrena com a seu, us ho explicàvem ara al començament, d'una Volta Ciclista. L'etapa d'avui és de 92 quilòmetres. S'inicia amb un recorregut per tota la costa del Maresme fins a Mataró. Allà s'endinsaran al Parc del Montnegre i el corredor, amb ports de muntanya puntuables com el Coll del Pollastre i l'Alt del Colsacreu, que són de tercera categoria. En la seva segona meitat, la segona meitat d'etapa, les corredores travessaran el Vallès Oriental i també la Selva, baixant per Hostalric i encarant el final d'etapa fins a Tordera, malgrat de mar, per on passaran també aquesta etapa, per acabar de nou aquí mateix, a Santa Susana, punt de sortida i punt d'arribada. I és on es decidirà la primera líder d'aquesta cursa d'aquest 2025. A Ràdio Marina us anirem informant al llarg del cap de setmana, també demà dissabte, i demà passat diumenge i també dilluns, amb un resum de tot el cap de setmana de les tres etapes d'aquesta volta femenina. I avui, com us explicàvem, som aquí en directe a Santa Susana per començar tot aquest ambient que ja comença a ser bastant, bastant important. D'aquí una estona, d'aquí a aproximadament 35 minuts, està prevista la presentació dels equips. Tornem la connexió als estudis de Ràdio Marina i de seguida tornem amb els protagonistes aquí en aquest directe a la tercera edició de la Volta Femenina a Catalunya. Fins ara.
2: A la Volta Femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar al núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina, sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.
3: Sempre al teu costat.
4: Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
5: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
6: Mima el teu espai.
7: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
8: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
9: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
10: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
9: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Oh!

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Guàrdia Civil ha confiscat 59 armes blanques que es venien de manera il·legal en 15 establiments turístics de la Costa Brava. Les inspeccions es van fer a principis de juny en comerços de Blanes, Lloret de Mar, també Roses, Empúria Brava i Platja d'Aro. Segons el cos policial, els establiments comercialitzaven navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent sobre la venda i tinença d'aquest tipus d'armes. Després de les inspeccions, la Guàrdia Civil va intervenir al material i va denunciar els responsables dels negocis per la venda d'armes prohibides. Les armes confiscades han quedat sota custòdia policial. I el Sant Bifest celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost a Sant Vicenç de Montalt amb un nou format que amplia la seva oferta més enllà dels concerts. El festival aposta enguany per convertir-se en una proposta familiar que combina música, arts de carrer, activitats infantils i també gastronomia. La principal novetat és la creació d'una entrada general que dona accés a totes les activitats programades, inclosos els concerts. La programació musical inclou actuacions d'artistes com Jim Bomet, l'Escaramba o Clarence Becker Band, entre d'altres. El festival també oferirà espectacles de màgia, humor, circ itinerant, tallers familiars, una zona de jocs infantils i una oferta gastronòmica amb food trucks. I en clau general destaquem que el Ministeri d'Habitatge ha instat els ajuntaments i les comunitats autònomes a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals detectats durant l'últim any a través de la finestreta única digital. Segons el departament que dirigeix Isabel Rodríguez, aquests habitatges haurien de destinar-se al lloguer residencial de llarga durada amb el suport dels recursos previstos en el nou Pla Estatal d'Habitatge. El govern espanyol defensa aquesta mesura davant la manca d'habitatge disponible i recorda que, segons les darreres estimacions del Banc d'Espanya, existeix un dèficit d'uns 750.000 habitatges a tot l'estat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres amb cel serè i assolellat, també al pas d'alguns núvols alts transitoris, les temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. Demà dissabte segueix l'ambient assolellat i calorós. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 6 minuts d'aquest divendres 19 de juny del 2026. Som a Santa Susana. Cada cop queda menys estona perquè comenci la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que surt i arriba també aquí a Santa Susana per primera vegada a la història, perquè Santa Susana s'estrena com a seu d'una prova ciclista, d'una volta ciclista, de la magnitud, a més, de la Volta Ciclista. I amb nosaltres ara tenim a l'alcalde del municipi, l'alcalde de Santa Susana, Joan Campolier. Alcalde, bona tarda, benvingut.
1: Bona tarda, què tal?
0: Què tal, com estem?
1: Molt bé.
0: Bon ambient,
1: aquí,
0: eh?
1: Aquí molt fresquets, amb un bon ambient, amb una bona taula, o sigui que ara que ho tenim tot ja.
0: Tot just ara amb aquests preparatius que estem veient ja, amb l'ambient que cada vegada és més important en aquesta sortida de la Volta Ciclista a Catalunya. Volem saber com s'ha gestat aquesta col·laboració entre el municipi de Santa Susana i l'organització de la Volta.
1: Bueno, no ha sigut fàcil, però a la vegada m'ho han posat molt fàcil, doncs, quan ens han posat serios a parlar-ne. Quan ja sabeu que Santa Susana ve, doncs, que sou un municipi, part de producte familiar, per nosaltres és molt important el producte esportiu, i el treballem moltíssim, i sempre ens quedava, doncs, aquesta coseta de que si un dia podia arribar, doncs, aconseguir d'aquí, no? I aquest any ens ho vam proposar en sèrio, i bé, hem tingut totes les facilitats, i tant per ells com nosaltres també els hem posat, i bueno, nosaltres els poguem aconseguir, i a més la fèmina, o sigui que vam anar, em deia, no, només pot ser la fèmina, perquè la més ja estava compromesa. Jo crec que fins i tot ha sigut bo, vull dir que començar i tenir, doncs, a la tercera edició de la fèmina, doncs, bueno, ha sigut molt important, i a més jo crec que això ens portarà, ens servirà també d'una bona experiència, i per què no optar, doncs, amb noves proves d'aquí endavant, no?
0: Clar, de fet, el Maresme sempre ha sigut territori Volta, primer Calella, ara fa uns anys, sí. Que acollia diverses sortides, Mataró també, que ha acollit, de fet, la tercera etapa d'aquesta tercera edició de la Volta Femenina també acull la sortida de Mataró, i ara Santa Susana, no?
1: Perquè, fa respecte, de veritat, com veus tota aquesta moguda, i, bueno, doncs, els espais, amb un sector, doncs, que ja estem amb una ocupació molt alta, però bé, jo crec que val la pena, doncs, tot l'esforç des d'ahir que estem treballant per poder, doncs, fer una bona ubicació, i a més doncs, que sigui una sortida i una arribada, doncs, amb el màxim de seguretat. Clar. El que busquem aquí és que no hi hagi cap incident. No?
0: Clar, ara ho comentava l'alcalde, eh? Per Santa Susana suposa això, visibilitat, suposa també reforçar aquesta aposta pel turisme esportiu, el turisme familiar, reforçar aquesta imatge, eh?
1: Bueno, la imatge és aquesta, veus que som capital mundial del fitness, ara tindrem al desembre un campionat del món, que cada any en tenim un, doncs hem apostat amb el tema amb el petanca, també hem tingut un campionat, en tema de futbol també, i sobretot amb el turisme en tot. Sabeu que hi ha un congrés important aquí, doncs, de quasi 400 periodistes de tot el món, sí, que han estat aquí, que a més això ens ha obert les portes, i tenir aquí uns periodistes que la seva funció és parlar del deport i que el congrés el faci aquí, vol dir que això hem obert moltes portes, moltíssimes. I la prova està que una d'elles, que ara han fet el congrés del periodisme nacional, també va ser aquí. I això és gràcies una mica, doncs, a donar-se a conèixer. Penseu que Santa Susana fa uns anys, doncs jo sempre dic que la gent deia on està Santa Susana i deien entre Pineda i Malgrat. I ara, doncs, yeah, l'orgull és de que, bueno, que es digui Santa Susana, i si no, com a mínim, tenen un semàforo que els obliga a parar i poden mirar dret i d'esquerra.
0: Alcalde, una aposta com aquesta, d'un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud, també permet diversificar oferta turística, no?, i desestacionalitzar, aquesta paraula que també està tan de moda, no?
1: Bueno, aquesta és l'idea, eh? Aquesta una mica és que molts d'aquests events, aquest, doncs, veieu, és el mes de juny, que et permet, probablement això, el mes de juliol i agost seria complicat, ens permet això, en baixa temporada, a l'inici, doncs, penseu que el sector obre el mes de febrer, amb la qual et permet, doncs, poder fer moltes coses fins al mes de juny, i després tens un octubre, setembre, que tenim aquest microclima tan especial que tenim aquí al Maresme, que et permet, doncs, treballar fort i poder rebre, doncs, aquest turisme esportiu, i sobretot la facilitat que hi ha, perquè com que tots els hotels estan junts, quan se ve l'event amb número important de persones, en dos hotels els tens col·locats. Això facilita també l'event. Per exemple, a nivell de fitness, venen 3.500 persones i els podem col·locar i tothom està encantat. És que els delegats, tant d'Europa com del món, farien tots els campionats a Sant Joan per aquesta facilitat, perquè van a qualsevol ciutat i han de repartir la gent en 10, en 12, en 3 hotels amb l'inconvenient que hi ha. En canvi, aquí, i això és el que ens ha donat força i el que ha fet que Sant Joan, a nivell del món esportiu, cada vegada sigui més conegut, a part que disposen d'uns bons serveis, d'unes bones instal·lacions. A part d'això, doncs, també aquesta comoditat de poder, siguin 2.000, siguin 1.000, siguin 200, doncs a poder-los ubicar i de que tinguin relació amb ells. No?
0: De fet, sempre ho diem, no? Un municipi de 3.000 i escaig habitants amb una gran quantitat de places hoteleres que és comparable, doncs, a veure, Lloret és Lloret, no? Però que és dels municipis de l'Alt Maresme i de la Selva Marítima amb més capacitat hotelera. Canella, bueno, Malgrat, Pineda, Lloret i Santa Susana serien els 5 municipis amb més capacitat.
1: Bueno, amb això som diferents perquè hem nascut una mica més tard. O sigui, a veure, tampoc podíem repetir, doncs jo crec que amb alguns temes, no errors, sinó que, bueno, que el propi ordenament urbanístic a vegades ens ordenen les ciutats d'una manera que llavors pagues amb resultats. Nosaltres hem intentat el sector ubicar-lo tot en una mateixa zona, que hi ha uns 27 hotels tots situats entre un quilòmetre i mig, amb la qual cosa així estava el planejament. I no intentar que el sector residencial no haver-hi una barreja de residencial aquí. I això doncs és el que ens ha permès aquest planejament, que ve de l'any 60, el seu origen, i que va tenir continuïtat de l'any 80 i que ara han fet una revolució inclús ampliant-lo. En aquest moment estem treballant per un mosaic, un dia, doncs, si voleu, en parlem. La idea és que pugui tenir aquí a Santa Susana unes 15 hectàrees d'equipaments esportius per fer aquest complement. Aquest complement d'una mica la idea de dir surt un xàndal i entra un xàndal. I l'important és donar el màxim d'espais per practicar qualsevol deport.
0: Alcalde, ja per acabar, com es presenta la temporada a Santa Susana?
1: La temporada bé.
0: En aquest any, que és una mica com estrany.
1: Sí, una mica estrany per la situació global de la guerra. Sembla que això s'està resolvent. Però, bueno, jo que parlo molt a diari amb els empresaris, doncs, bueno, les ocupacions són bones. Poder han tardat una mica, doncs, amb tot això, però, bueno, sembla que hi haurà molt bona temporada amb una gran ocupació. I la prova és que hi ha aquests mesos de maig i juny ja ha sigut bona. Han superat respecte a anys anteriors.
0: Doncs que es mantingui aquesta tendència per al moment més àlgid de la temporada, que, no ens enganyem, continua sent el juliol i l'agost, encara. Sí. Joan Capolí, alcalde de Santa Susana, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat que em doneu i que, a més, heu donat, doncs, gràcies a la premsa, la Volta de Catalunya, doncs, l'heu venut molt bé, o sigui, amb la qual gràcies per aquesta feina que esteu fent dia a dia.
0: Gràcies. De seguida arribem a un quart de 3 de la tarda. Nosaltres seguim, de seguida parlarem amb Rubén Peris, el president de la Volta. Recordeu, en aquesta sèrie de connexions, en aquesta programació especial de Ràdio Marina, a la sortida i arribada de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, tercera edició, aquí a Santa Susana, una programació especial que fem amb la col·laboració d'Ascensio Sistemes i Solucions, el proveïdor oficial dels sistemes d'impressió Kyocera de la Volta Ciclista Femenina. Teniu més informació dels productes i serveis de Ascensio Blanes al seu web www.ascensioblanes.com i també a les xarxes socials, per exemple Instagram @ascensioblanes. Tornem d'aquí una estona. Fins ara.
2: A la Volta Femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.
3: Sempre al teu costat, Ràdio Marina.
4: Hola, Gala.
5: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
4: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
5: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
6: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
7: I mira que ho té.

0: Hospital Illa de Salut, t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
1: Bé, doncs, seguim en directe, 2:00 PM, 22 minuts d'aquest divendres 19 de juny del 2026. I estem a Santa Susana, com us hem anat explicant en les darreres connexions en directe amb aquesta programació especial amb motiu de la Volta Ciclista Femenina, tercera edició, que surt i arriba també a Santa Susana. Tenim amb nosaltres ara a Rubén Peris, que és el president de la Volta. Rubén, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com sempre, encantat de saludar-te.
2: Igualment.
1: Tot a punt, bé, ja estem sentint aquí, a escassos 50 metres, que s'està fent, o ha començat fa ben poquet, la presentació dels equips, eh?
2: Sí, ara ja aniran passant tots els equips un per un i anirem fent la presentació, i a la vegada és quan els comissaris controlen la llista d'inscrits. Abans això era allò que es feia un control de signatures que s'assignava, un tema que després de que durant el Covid es va evitar de fer per no tenir que tocar els bolígrafos.
1: Clar.
2: I bé, el que ha quedat de que en lloc de fer això, doncs fa la presentació d'equips, que sincerament a mi m'agrada molt més i és molt més bonic pel públic.
1: Clar, al final, que tot el control de participants, d'equips, etc., avui dia amb la digitalització és molt més fàcil, la tecnologia ja permet fer-ho, per tant, es manté aquest espai, doncs això, no? Com la presentació de cara al públic, no? De qui participa i en quines condicions, en quin equipament, etc., no?
2: Sí, sí, però tot i amb això hi ha un comissari que controla...
1: Tot i això hi ha una verificació.
2: Hi ha una verificació. Independentment, cada corredora porta el seu xip, però és pel tema de la classificació, però el control físic de que surten ho fa un comissari.
1: Rubén, la Volta Ciclista Femenina, podem parlar aquest any ja de consolidació, eh?
2: Sí, jo crec que sí. Nosaltres vam començar fent una prova d'un sol dia, per anar mica en mica anar fent, fins que vam decidir passar a una prova per etapes de 3 dies. La nostra idea podés créixer una mica més, però bueno, quan en fèiem un dia vam dir que creixeríem, hem crescut a 3 dies, qui diu que no puguem passar més endavant a 4 o 5 dies, però sempre molt a poc i anar consolidant el que anem fent. I la veritat és que jo crec que sí, jo crec que ens estem consolidant dintre del que és el calendari del ciclisme femení.
1: De fet, la Volta Ciclista Femenina és l'hereva del que abans es coneixia com la Revolta, no?
2: Exactament, el tema de la Revolta no era un tema pejoratiu ni molt menys, sinó que vam fer un concurs per les xarxes, que avui dia és el que es fa,
1: sí.
2: I vam... El nom que va guanyar va ser aquest de Revolta. El que passa és que al passar-la ja a prova per etapes va ser quan vam decidir dir-li Volta Ciclista Catalunya.
1: I enguany tenim 21 equips, si no m'equivoco.
2: 21 equips.
1: Amb gairebé el centenar de corredores, eh?
2: Exacte, hi ha algun equip que ven 7, però la majoria amb 7. Algun equip amb 6, però la majoria amb 7.
1: Ara més endavant, en una propera connexió, repassarem precisament amb la veu d'en Rubén Peris les etapes una mica més a nivell més tècnic, a nivell més de recorregut. Per què Santa Susana? Per obrir i tancar la primera etapa.
2: Bé, la veritat és que Santa Susana, jo conec l'alcalde, en Joan Campolier, des de fa molts anys. Concretament, ell i jo ens vam conèixer quan es va inaugurar el pavelló d'aquí de Santa Susana, de la qual ja fa molts anys.
1: Fa uns anys, sí.
2: Molt, sí. I l'any passat vam coincidir un dia parlant i tal, i Joan, per què no fem alguna cosa, el que vulguis, Rubén, fem el que vulguis de Volta. I bé, vam dir, escolta, per què no fem el gran depart de la Volta Femenina? I aquí estem. Vam començar-ne a parlar fa un any i bé, aquest és el resultat. I encantats, eh? La veritat és que s'ha fet un gran treball. L'Ajuntament, estem encantats de tot el que havíem parlat sobre el paper. S'ha fet i està fent fantàstic. A nivell d'hotels també excel·lent, a nivell del tracte personal, ja dic, jo amb l'alcalde ens coneixem fa molts anys i estem molt contents, i jo particularment, d'estar aquí a Santa Susana.
1: Abans hem parlat precisament amb en Joan Capolier, amb l'alcalde de Santa Susana, en aquest espai, i fèiem una mica aquesta reflexió, no? Que anar al Maresme sempre ha estat territori Volta, no?
2: Sí.
1: Perquè durant molts anys Calella... Amb l'alcaldessa Montserrat Candini, que poc descansi, ja havia tingut la sortida i arribada de la primera etapa de la volta ciclista, i de fet la Selva també ha acollit el pas dels ciclistes per el seu territori. Vull dir que torni la Volta Ciclista de Santa Susana, doncs és una mica com tornar a casa.
2: Sí, i avui tu n'has fet esment, vull tenir unes paraules de record per la Montse Candini, l'anterior alcaldessa de Calella, que malauradament ens va deixar. permeteu-me que us digui, jo l'estimava molt, ell a mi també, teníem una relació de carinyo i d'amistat, i jo sincerament la recordo amb molt i molt de carinyo. I com tu dius, bé, tornar aquí, doncs és tornar a prop, i per tant, jo... La veritat és que quan la volta ve per aquí, jo sempre penso en ella, sincerament.
1: Rubén, com us plantegeu les... No sé si és molt aviat per parlar-ne d'això, però com us plantegeu les properes edicions? Com en el cas de la volta masculina, fer un contracte amb una població perquè sempre sigui la sortida i arribada de la primera etapa durant un temps, o cada any anireu canviant?
2: Sincerament no ho sé. No t'enganyaria si digués... No ho sé, no ho sabem encara ben bé com fer-ho. La volta masculina et permet fer això perquè tens 7 dies i et permet tenir lligat, però amb la femenina no ens ho hem plantejat, sincerament, perquè també tenim moltes sol·licituds de poblacions que volen que hi vagin, però no, de debò, no puc dir-ho perquè no ho tenim pensat com fer-ho.
1: D'entrada, aquests 3 dies, demà sortida, ja de fet arribada a la Molina, demà veurem espectacle de muntanya.
2: Bé, demà... Avui serà una etapa molt viva, molt.
1: Bueno, de fet, aquí, al Vallès, tenim uns quants cims.
2: Tanto que avui serà una etapa molt viva. És el primer dia, les corredores tenen moltes ganes, i demà és una etapa, si em permeteu, molt dura. Molt dura perquè tenim la Molina final, però és que abans hi ha la Creueta, i la Creueta és un port llarg i feixuc.
1: I el fi de festa a Barcelona, com sempre,
2: Barcelona,
1: no?
2: Barcelona, l'últim dia. Són 3 dies, i en 3 dies hi ha el que hi ha, però això també fa que la carrera sigui molt viva i tingui molta xispa.
1: És més una... No sé, en 3 dies hi ha també espai per tot tipus de corredores, no?
2: Sí, sí.
1: Velocistes, alta muntanya...
2: Sí. Jo avui crec que serà un sprint. Jo crec que
1: de fet, aquesta vinguda, aquest passeig, ja dona per això, sí. Per l'arribada de l'esprint.
2: La veritat és que sí.
1: L'espectacle de l'arribada.
2: La veritat és que sí. Jo crec que això serà un sprint. I demà, doncs, demà ens ensenyarà una mica qui pot guanyar la volta.
1: Clar.
2: Però al tanto, perquè l'última etapa, avui és que no, els voltants de Barcelona, ja dic. Fins a l'últim moment no es pot dir qui guanyarà. A mi quan em pregunten favorits i tal, favorites són totes. Al final, qui la guanyi bé, endavant. Ara, bé, és veritat que demà això es pot seleccionar bastant.
1: Clar. Què aporta la presència de la volta als municipis per on potser no tant per on passa, però que acullen una sortida o una arribada?
2: Bé, tant i per on passa també, perquè hem de pensar que els mitjans informatius en parlen, o sigui, n'estem parlant nosaltres, sí. Ara, no? En el moment que comenci l'etapa, per televisió es donarà, vull dir que aleshores s'està veient poblacions que d'altra manera potser no sortirien per televisió, i poblacions que fan que les persones que ho vegin diguin, no, això està bé, m'agradaria anar-hi. No només anar en bicicleta, sinó també persones que els agrada l'entorn i volen conèixer-ho turísticament. És un gran aparador. El ciclisme avui dia és un gran aparador. Els mitjans informatius, o si esteu abocant molt, i això vulguis que no, doncs arriba a moltíssima, moltíssima gent.
1: I el ciclisme femení viu un bon moment, ara mateix. De fet, el ciclisme en general, ja fa uns anys, no? I el ciclisme femení cada vegada té més corredores,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I és una bona notícia perquè ja tocava, que es posés, sí, a l'alçada, no?
2: Exacte, o sigui, el ciclisme masculí, com tu dius, està vivint un boom tremendo, ho veurem d'aquí 15 dies amb el Gran Depart del Tour a Catalunya, però el ciclisme femení també està pujant molt, i és com s'ha de fer. Però també, com deia abans, pas a pas, poc a poc, tampoc vulguem precipitar-nos, no vulguem d'avui per demà, no, fem les coses ben fetes, treballem bé la base, perquè clar, aquí també hem de tenir en compte una cosa, hi ha equips molt bons i equips menys bons, però aquests menys bons tenen que tenir l'oportunitat de competir amb aquestes tan bones, i mica en mica anar equilibrant això, perquè a vegades, home, és que no, hi ha corredora que, d'acord, ve a guanyar, i d'altra que no ve a guanyar, però ve a aprendre a competir i a desfogar-se amb les grans. I mica en mica això s'anirà equilibrant.
1: Quina és la favorita del Rubén?
2: No ho dic mai, jo.
1: No ho dius mai?
2: No.
1: És que em sembla que no t'ho fem mai, aquesta pregunta.
2: No, i els companys teus que em coneixen saben que jo sempre poso un exemple. És com si em diguéssim, aquí dels meus 3 fills o els meus 3 nets, estimo més, no? No, és tot igual. Pues això és el mateix. Jo... tant aquí la femenina com a la masculina, com ho pregunten, no, és veritat que en mente tots tenim alguna corredora que, però espera't a l'últim moment amb un juit, a l'últim moment, o sigui, jo no dic mai, i qui la guanyi tindrà la meva felicitació i estaré content, perquè qui la corredora que l'hagi guanyat s'ho ha merescut.
1: Rubén Peris, president de la Volta, moltíssimes gràcies, com sempre, per facilitar-nos la feina. Sempre ho fas. Jo ho vull agrair públicament, també, perquè en Rubén se'ns dona sempre un cop de mà amb els seus comentaris, amb les càpsules que fem a la ràdio i també en els directes que en els últims anys estem fent a Ràdio Marina. Moltíssimes gràcies per tot, que vagi molt bé i enhorabona per la feina que feu.
2: Gràcies a vosaltres. I sense els mitjans informatius no podríem tirar endavant. Aquí, al final, això és una cadena. Ens necessitem tots. I, per tant, també, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Fins ara.
1: Dos minuts per sobre de dos quarts de tres de la tarda. Seguim. D'aquí una estona tornem una nova connexió en aquest especial de Ràdio Marina per la Volta Ciclista Catalunya Femenina de Santa Susana amb el patrocini d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial dels sistemes d'impressió Kyocera de la Volta Ciclista Femenina. Fins ara.
3: A la Volta Femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina, sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 €. I canapé amb matalàs a 35 per 400 € en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.

0: En 10 minuts arribem a les 3 en punt de la tarda d'aquest divendres. Estem en directe a Santa Susana en aquesta volta femenina, en aquesta tercera edició de la volta femenina, i ara us expliquem algunes de les qüestions amb més detall, tant pel que fa al recorregut com a la participació dels equips i de les corredores. Per exemple, la presència a casa de la catalana Paula Blasi de l'UAE Team ADQ, gran revelació d'una temporada que l'ha catapultat al segon lloc del rànquing mundial, i el retorn d'una exvencedora com la veterana Marian Bosch del Team Visma Lisa Bike, són, entre altres, els grans atractius esportius d'una competició que presenta un recorregut exigent. Ara ho comentava el Rubén Peris. Avui, déu-n'hi-do, amb pujada a dos ports de tercera categoria, i demà la Molina, que és clau per amb aquesta etapa d'alta muntanya. Un pilot de més de 140 ciclistes repartides en 21 equips s'han citat aquí a Santa Susana per iniciar l'edició amb més participació en la trajectòria de la Volta a Catalunya Femenina, que buscarà el relleu en el seu espectacular palmarès de dos noms de la importància en el ciclisme femení, com deia Marian Bosch o Demi Vollering, la darrera campiona. El president de la Volta, Rubén Peris, ens explica les característiques d'aquesta primera etapa. L'escoltem.
1: Amb 92 quilòmetres en total, l'etapa s'iniciarà recorrent la costa del Maresme fins a Mataró, abans d'endinsar-se al Parc del Montnegre i al Corredor, on se superaran les dificultats de muntanya puntuables del Coll del Pollastre i l'Alt de Coll Sacreu de tercera categoria. En la seva segona meitat, les corredores travessaran l'interior de les comarques del Vallès Oriental i la Selva fins al retorn a Santa Susana, on es decidirà la primera líder de la cursa.
0: La presència de 5 equips UCI World Team, la primera divisió mundial, com són, per exemple, l'AG Insurance Sudal, el FDJ United Suez, el Movistar Team, el Team Visma Visalike Abike, l'IS Abike, millor dit, i el UAE Team ADQ, lideren una participació d'alt nivell on el protagonisme català serà històric. I és que la temporada de la catalana Paula Blasi, que és la vencedora en els últims mesos de la Vuelta a Espanya, de la Vuelta Ciclista a Espanya, ha estat la gran sensació del ciclisme mundial. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, amb tan sols 23 anys, s'ha catapultat a l'elit mundial amb una evolució espectacular que la situen com una de les grans favorites a la victòria, tan sols 2 anys després del seu debut a la Volta l'any 2024, el seu primer competint en ciclisme. Amb tot, Blasi tindrà davant rivals del nivell, com dèiem, que no li posaran les coses gens fàcil. En total s'espera la participació d'una quinzena de corredores catalanes. Per exemple, tenim com a grans competidores, com dèiem abans, la neerlandesa Marian Bosch, que torna a la cursa amb grans ambicions en el seu camí ja cap al Tour de França d'aquí unes setmanes, acompanyada també d'una segona llança amb gran nivell com la jove francesa Marion Bunel, que va ser la tercera classificada a la darrera edició de la Volta i també podi a la recent Vuelta a Espanya, on va demostrar el seu talent escalador. Demà dissabte, l'alta muntanya torna a tenir un paper central per a decidir la vencedora final de la Volta a Catalunya, agafant el protagonisme en la seva segona etapa. Serà una jornada exigent de 130 quilòmetres de recorregut i més de 3.300 metres de desnivell positiu, amb sortida des de Sant Vicenç de Castellet i arribada a l'estació de muntanya de la Molina. Escoltem Rubén Peris, que comenta el recorregut d'aquesta segona etapa de demà.
1: L'alta muntanya tornarà a tenir un paper central per decidir la vencedora final de la tercera edició femenina de la Volta a Catalunya, agafant el protagonisme en la segona etapa. Una jornada exigent de 130 quilòmetres de recorregut i més de 3.300 metres de desnivell positiu, amb sortida des de Sant Vicenç de Castellet i arribada a l'estació de muntanya de la Molina, que ja va decidir la cursa fa 2 anys en favor de Marian Bosch. En aquest cas, l'aproximació tindrà les dificultats del Coll de la Batallola de tercera categoria i especialment l'interminable Coll de la Creueta de categoria especial, que amb més de 21 quilòmetres d'ascens coronats dins els últims 10 quilòmetres d'etapa, ha de sumar l'exigència per trencar la cursa abans d'afrontar el descens cap a la rampa final de la Molina.
0: per últim, diumenge arribarà a l'etapa final d'aquesta Volta a Catalunya, que coronarà la seva tercera campiona a la ciutat de Barcelona, després de recórrer una etapa de 111,4 quilòmetres amb sortida des de la capital del Maresme, des de Mataró, que tornarà a ser protagonista un any més de la Volta. Ara fa també uns mesos ho feia amb la Volta masculina. Escoltem el comentari del president de la Volta, Rubén Peris, d'aquesta tercera i última etapa d'aquest 2026.
1: L'etapa final d'aquesta Volta a Catalunya femenina, que coronarà a la seva tercera campiona a Barcelona, comptarà amb 111 quilòmetres de recorregut, amb sortida des de la localitat de Mataró, que tornarà a ser protagonista a la cursa d'enguany, 3 mesos després de la prova masculina, commemorant el centenari de l'esport ciclista a Mataró. Serà una etapa amb un perfil trencacames, començant amb l'ascens del Coll de Parpers, de tercera categoria, mentre que la part central de l'etapa per l'interior del Vallès i el Baix Llobregat continuaran amb el terreny ondulat abans dels quilòmetres previs a l'arribada a l'emblemàtica avinguda Maria Cristina, que en els darrers 2 anys ha viscut la victòria de l'etapa en sprints reduïts.
0: Doncs recordeu que tot plegat us ho anirem explicant al llarg d'aquest cap de setmana amb resums informatius a Ràdio Marina, al 100.3 i al 96.2 de l'FM, també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. Seguirem la Volta Ciclista a Catalunya Femenina tant demà dissabte com diumenge. També farem un resum el proper dilluns al matí, a la segona hora del matí 360. En 4 minuts escassos arribarem a les 3 en punt de la tarda. D'aquí una estona tornarem amb una darrera connexió amb un resum de tot el que us hem explicat d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, sortida i arribada avui des de Santa Susana. Fins ara.
2: A la Volta Femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina, sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Les principals entitats empresarials, comercials i turístiques de Lloret de Mar han demanat a l'Ajuntament i a la policia local que intensifiquin les negociacions per resoldre el conflicte laboral obert les darreres setmanes. En un comunicat conjunt, les organitzacions alerten que la situació coincideix amb l'inici del període més important de la temporada turística i reclamen una solució estable que garanteixi la normalitat del municipi. Les entitats també han volgut remarcar que Lloret continua sent una destinació segura i han reconegut la tasca que desenvolupa la policia en matèria de seguretat, convivència i gestió de l'espai públic. Finalment fan una crida a la responsabilitat en la comunicació del conflicte per tal d'evitar transmetre, diuen, una imatge d'inseguretat. I el Jardí Botànic Mari Murtra acull demà dissabte la 21a edició de la Festa dels Contes de Sant Joan, una iniciativa solidària a benefici de la Fundació Amics de Joan Petit, Nens amb Càncer. La vetllada compta amb la participació dels actors Pep Plaza i Queco Novell com a convidats principals, així com dels habituals narradors Pep Rams i Mercè Domènech. L'acte també inclourà l'acompanyament musical del clarinetista i saxofonista Enric Alegre i finalitzarà amb un berenar popular de coca de Sant Joan i refrescos. I en clau general, destaquem que els Estats Units i la Xina han ajornat les converses que tenien previst celebrar avui a Suïssa per avançar la implementació de l'acord de pau relacionat amb l'Iran. Segons han informat el govern suís, la reunió prevista en un complex turístic del país alpí ha quedat posposada. La decisió arriba després que la Casa Blanca anunciés la cancel·lació del viatge del vicepresident nord-americà per motius logístics. Les negociacions havien de servir per abordar l'aplicació de diversos punts de l'acord, entre els quals hi havia una treva de 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a l'estret d'Hormuz, un pla de reconstrucció per a l'Iran i mesures relacionades amb les reserves d'urani. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest cap de setmana continua l'ambient assolellat i calorós amb temperatures màximes que segueixen pujant. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Doncs res, en segons arribem a un quart de 4 de la tarda d'aquest divendres 19 de juny del 2026. En un quart d'hora aproximadament comença aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que surt des de Santa Susana i també arriba a Santa Susana. Des d'aquí, pocs, diria que 100 metres escassos és on hi ha l'arc de sortida d'aquesta prova, d'aquesta primera etapa de la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que enguany consolida aquesta cursa com una etapa com una prova per etapes dins del calendari internacional. Després de 4 edicions de la Revolta com a prova d'un dia i del seu debut l'any passat com a prova per etapes, es consolida en el calendari de curses amb la categoria internacional UCI 2.1. El juny passat les millors ciclistes del món es van reunir en la segona edició de la prova quan ens van oferir un gran espectacle esportiu amb la victòria de la neerlandesa i campiona d'Europa, Demi Vollering. L'edició d'enguany comença, com dèiem, avui, divendres, d'aquí un quart d'hora, és la sortida oficial d'aquesta tercera edició de la Volta, amb una etapa, com dèiem, amb inici i final a Santa Susana i que s'allargarà fins al proper diumenge amb un final a Barcelona, després d'haver culminat una segona etapa demà dissabte, etapa de muntanya amb arribada a la Molina. L'etapa sortirà des de Mataró, la tercera etapa sortirà diumenge des de Mataró, ciutat que en els darrers anys també ha acollit la sortida de diverses etapes de la prova masculina. L'etapa d'avui, la de Santa Susana, s'estrena, el municipi s'estrena com a seu d'una volta ciclista. Per tant, com deia abans en Rubén Peris quan passava pels micròfons d'aquest estudi mòbil de Ràdio Marina, tornem a casa, tornem a l'Alt Maresme. Calella, recordem, ha estat sempre durant molts anys la seu

0: És com el coll del Pollastre, de 280 metres d'altitud, i l'alt de Collsacreu, de 370 metres d'altitud. Després baixaran fins a Sant Celoni, amb una alçada sobre el nivell del mar de 156 metres, i ja tornaran per Hostalric i Tordera fins a acabar de nou aquí a Santa Susana. L'arribada està prevista cap a 6:45 de la tarda, aproximadament, de les primeres corredores. I el president de la Volta, Rubén Peris, també augurava, o augura, millor dit, un final d'etapa emocionant, un final a l'esprint. De fet, aquesta recta del passeig marítim de Santa Susana ja és especialment buscat per això, per una arribada espectacular, una arribada a l'esprint. Al llarg de tot el cap de setmana a Ràdio Manira us anirem informant amb càpsules informatives, amb microespais a les 9 del matí i a les 12 del migdia, tant dissabte com diumenge, i també un espai de resum el dilluns en la segona hora del matí 360. També podeu escoltar aquests continguts en format podcast al nostre portal a marina360.cat. Tot plegat amb el patrocini, amb la col·laboració d'Ascensio Sistemes i Solucions, el proveïdor oficial dels sistemes d'impressió de Kyocera de la Volta Ciclista a Femenina. Teniu més informació dels productes i també dels serveis d'Ascensio Blanes al seu web a www.ascensioblanes.com i també al seu Instagram @ascensioblanes. Nosaltres, que ho deixem aquí, us hem acompanyat en les darreres dues hores en directe al 100.3 i 96.2 i a marina360.cat, a Ràdio Marina. Som el Daniel Mateu, el Francesc Rabasco, l'Isabel González i qui us ha parlat, jo soc Lluís Vidal. Us deixem amb aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Per cert, també hem de recordar que el pas pel Maresme i també per algunes poblacions de la selva d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya comporta restriccions de trànsit, de mobilitat. Les podeu consultar tots al web de la Volta, voltacatalunyafemenina.cat, www.voltacatalunyafemenina.cat, i us podeu també informar a través del Servei Català de Trànsit de totes les afectacions, principalment carreteres pel que fa al territori, la Nacional 2, el Maresme, i també la carretera GI-512 que connecta Tordera amb Hostalric, són les principals vies d'afectació per aquest pas, per aquesta primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Ho deixem aquí. Salutacions de tot l'equip. Que passeu un molt bon cap de setmana.
1: A la Volta Femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina, sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.

0: cuina la revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Et busco i t'evito.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina, sempre.

0: Aquest mes amb Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: La Masia Tordera.
5: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
6: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem? Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb activitat principal a les comarques gironines. L'operatiu ha acabat amb 28 persones detingudes i 27 escorcolls en diversos municipis de la demarcació. Durant la intervenció es van desmantellar 14 plantacions amb més de 6.000 plantes de marihuana i gairebé 30 quilos de cabdells preparats per a la seva distribució. La investigació també ha permès intervenir més de 300.000 euros en efectiu, bloquejar una trentena de propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros i actuar sobre 19 comptes bancaris amb gairebé 200.000 euros dipositats. L'operatiu, que va mobilitzar més de 600 agents, es va desplegar en municipis com Girona, Riudarenes, Sils, Caldes de Malavella o Salt, entre altres. I Santa Susanna és l'escenari de la primera etapa de la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, que es disputa des d'avui fins al 28 de juny. El municipi maresmenc acull tant la sortida com l'arribada de la jornada inaugural en un recorregut amb inici i final a la mateixa localitat. La prova forma part de la categoria internacional UCI 2.1 i compta amb la participació de 21 equips, entre els quals hi haurà 5 formacions World Tour. La competició es completarà amb una segona etapa entre Sant Vicenç de Castellet i La Molina i una tercera entre Mataró i Barcelona. L'organització destaca que la celebració de la prova contribueix a promocionar Santa Susanna com a destinació cicloturista gràcies a la projecció internacional. L'etapa d'avui, de 92 quilòmetres, recorre bona part del Maresme entre Santa Susanna i Mataró i torna al punt de sortida pel Vallès Oriental baixant per Hostalric i Tordera. I en clau general destaquem que el Departament de Salut calcula que la protesta dels metges contra la realització d'hores extraordinàries va obligar a cancel·lar la setmana passada un 14% de les operacions no urgents programades al sistema sanitari públic. Segons les dades facilitades pel Departament a la CNA, la mobilització ha afectat 234 serveis d'una cinquantena d'hospitals. Salut assegura que les intervencions ajornades s'estan reprogramant i que en cap cas corresponen a operacions oncològiques ni urgents. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb cel serè i assolellat amb el pas d'alguns núvols als transitoris. Les temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
4: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Até o portão.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitv.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Blanes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
6: A la volta femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Essensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina, sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a essencioblanes.com. Essensio i Kyocera, molt més que una bona impressió.
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Aquesta setmana la visita del Papa a Lleó XIV ha marcat, per raons òbvies, la nostra enquesta. Per aquest motiu, tres temes amb connotacions religioses han estat els protagonistes. El primer era un tema de l'any 89 des del quart àlbum d'estudi de Madonna, Like a Prayer. Amb el 27% dels vostres vots ha quedat en tercera posició, seguit pel pop barroc de Rosalía Bergain des del seu recent Lux, convertit en el fenomen musical de l'any, una profunda espiritualitat que ha quedat en un 35% dels vots, col·locant el clàssic de Rem, Losing My Religion, un tema del 91 des del seu Out of Time, en primera posició aquesta setmana gràcies a un 38% dels vots. Aquest tema es va llançar com a primer senzill. La traducció, encara que literalment digui perdent la religió, pel que sembla és una expressió habitual al sud dels Estats Units i que vol dir perdre el cap. I va ser la cançó de Rem que va assolir la posició més alta als Estats Units, arribant a encapçalar pràcticament la Billboard Hot 100. 4 nominacions als Grammy, 2 premis en les categories de millor interpretació pop d'un grup i millor vídeo musical. De ben segur recordaràs a Michael Stipe amb unes ales d'àngel enormes. I si no el recordes, potser és hora que refresquis la memòria i el busquis. Val la pena. Losing My Religion, l'èxit més contundent de Rem, és gràcies a vosaltres la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: L'any 91 rem per dir el cap, Losing My Religion. Però gràcies al 38% dels vostres vots guanyava ser la nostra cançó de la setmana.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
2: Ah, sí? I què més?
1: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
2: Doncs sí que n'hi havia més.
1: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
3: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
4: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
5: Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: La Guàrdia Civil ha confiscat 59 armes blanques que es venien de manera il·legal en 15 establiments turístics de la Costa Brava. Les inspeccions es van fer a principis de juny en comerços de Blanes, Lloret de Mar, també Roses, Empúria Brava i Platja d'Aro. Segons el cos policial, els establiments comercialitzaven navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent sobre la venda i tinença d'aquest tipus d'armes. Després de les inspeccions, la Guàrdia Civil va intervenir al material i va denunciar els responsables dels negocis per la venda d'armes prohibides. Les armes confiscades han quedat sota custòdia policial. I el Sant Bifest celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost a Sant Vicenç de Montalt amb un nou format que amplia la seva oferta més enllà dels concerts. El festival aposta enguany per convertir-se en una proposta familiar que combina música, arts de carrer, activitats infantils i també gastronomia. La principal novetat és la creació d'una entrada general que dona accés a totes les activitats programades, inclosos els concerts. La programació musical inclou actuacions d'artistes com Jim Bomet, l'Escaramba o Clarence Becker Band, entre d'altres. El festival també oferirà espectacles de màgia, humor, circ itinerant, tallers familiars, una zona de jocs infantils i una oferta gastronòmica amb food trucks. I en clau general destaquem que el Ministeri d'Habitatge ha instat els ajuntaments i les comunitats autònomes a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals detectats durant l'últim any a través de la finestreta única digital. Segons el departament que dirigeix Isabel Rodríguez, aquests habitatges haurien de destinar-se al lloguer residencial de llarga durada amb el suport dels recursos previstos en el nou Pla Estatal d'Habitatge. El govern espanyol defensa aquesta mesura davant la manca d'habitatge disponible i recorda que, segons les darreres estimacions del Banc d'Espanya, existeix un dèficit d'uns 750.000 habitatges a tot l'estat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres amb cel serè i assolellat, també al pas d'alguns núvols als transitoris. Les temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus demà dissabte segueix l'ambient assolellat i calorós. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Martha and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Meek Stevenson i Eve Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan gran concessions.
4: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
5: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
6: Gràcies, gràcies!
7: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
8: Un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. L'os per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí. Et busco
2: i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda cultural de la setmana i ho fem a Blanes amb l'activitat que demà dissabte a 5:45 de la tarda hi ha al Jardí Marimurtre. Es tracta de la 21a Festa de Contes de Sant Joan i diumenge dia 21 un concert del Cor de Cambra sota Palau per celebrar el Dia Internacional de la Música. Anem cap al Lloret perquè avui divendres s'acaba el cicle Temps Clotilde amb concert de Laura Andrés, serà a les 8 del vespre. A Tossa de Mar recordem que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una maneres de fer els fideus, una campanya en què participen 16 restaurants i que es durà a terme fins a finals de mes, concretament fins al 28 de juny. A Calella destaquem el Calella Folk Festival, va començar el passat 10 de juny i durarà fins al 3 de juliol. Els emplaçaments són la plaça de l'Ajuntament i també la plaça de l'Església. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web. I acabem i ho fem a Pineda amb l'Estiueja't, que des d'avui dia 19 dona el 30 sortida. Es tracta de la segona edició, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Oh yeah! And the trumpets,
3: there you go! Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de Happy Aniversari, amb Happy descomptes en sopars, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sopar. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
6: Mima el teu espai.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Les principals entitats empresarials, comercials i turístiques de Lloret de Mar han demanat a l'Ajuntament i a la policia local que intensifiquin les negociacions per resoldre el conflicte laboral obert les darreres setmanes. En un comunicat conjunt, les organitzacions alerten que la situació coincideix amb l'inici del període més important de la temporada turística i reclamen una solució estable que garanteixi la normalitat del municipi. Les entitats també han volgut remarcar que Lloret continua sent una destinació segura i en reconegut la tasca que desenvolupa la policia en matèria de seguretat, convivència i gestió de l'espai públic. Finalment fan una crida a la responsabilitat en la comunicació del conflicte per tal d'evitar transmetre, diuen, una imatge d'inseguretat. I el Jardí Botànic Mari Murtra acull demà dissabte la 21a edició de la Festa dels Contes de Sant Joan, una iniciativa solidària a benefici de la Fundació Amics de Joan Petit, Nens amb Càncer. La vetllada compta amb la participació dels actors Pep Plaza i Queco Novell com a convidats principals, així com dels habituals narradors Pep Rams i Mercè Domènech. L'acte també inclourà l'acompanyament musical del clarinetista i saxofonista Enric Alegre i finalitzarà amb un berenar popular de coca de Sant Joan i refrescos. I en clau general, destaquem que els Estats Units i la Xina han ajornat les converses que tenien previst celebrar avui a Suïssa per avançar la implementació de l'acord de pau relacionat amb l'Iran. Segons han informat el govern suís, la reunió prevista en un complex turístic del país alpí ha quedat posposada. La decisió arriba després que la Casa Blanca anunciés la cancel·lació del viatge del vicepresident nord-americà per motius logístics. Les negociacions havien de servir per abordar l'aplicació de diversos punts de l'acord, entre els quals hi havia una treva de 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a l'estret d'Hormuz, un pla de reconstrucció per a l'Iran i mesures relacionades amb les reserves d'urani. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest cap de setmana continua l'ambient assolellat i calorós amb temperatures màximes que segueixen pujant. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Marta and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Eve Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan gran concessions.
2: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
4: Antoni! Ha arribat un paquet per tu!
5: Gràcies, gràcies!
6: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
7: Un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Va, vinga, selfie.
1: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
4: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
4: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
5: A la volta femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensio, proveïdor oficial d'impressió de la volta ciclista femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina, sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoitv.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
6: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
5: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
6: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
5: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
6: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb activitat principal a les comarques gironines. L'operatiu ha acabat amb 28 persones detingudes i 27 escorcolls en diversos municipis de la demarcació. Durant la intervenció, es van desmantellar 14 plantacions amb més de 6.000 plantes de marihuana i gairebé 30 quilos de cabdells preparats per a la seva distribució. La investigació també ha permès intervenir més de 300.000 euros en efectiu, bloquejar una trentena de propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros i actuar sobre 19 comptes bancaris amb gairebé 200.000 euros dipositats. L'operatiu, que va mobilitzar més de 600 agents, es va desplegar en municipis com Girona, Riudarenes, Sils, Caldes de Malavella o Salt, entre altres. I Santa Susanna és l'escenari de la primera etapa de la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, que es disputa des d'avui fins al 28 de juny. El municipi maresmenc acull tant la sortida com l'arribada de la jornada inaugural en un recorregut amb inici i final a la mateixa localitat. La prova forma part de la categoria internacional UCI 2.1 i compta amb la participació de 21 equips, entre els quals hi haurà 5 formacions World Tour. La competició es completarà amb una segona etapa entre Sant Vicenç de Castellet i La Molina i una tercera entre Mataró i Barcelona. L'organització destaca que la celebració de la prova contribueix a promocionar Santa Susanna com a destinació cicloturista gràcies a la projecció internacional. L'etapa d'avui, de 92 quilòmetres, recorre bona part del Maresme entre Santa Susanna i Mataró i torna al punt de sortida pel Vallès Oriental baixant per Hostalric i Tordera. I en clau general destaquem que el Departament de Salut calcula que la protesta dels metges contra la realització d'hores extraordinàries va obligar a cancel·lar la setmana passada un 14% de les operacions no urgents programades al sistema sanitari públic. Segons les dades facilitades pel Departament a la CNA, la mobilització ha afectat 234 serveis d'una cinquantena d'hospitals. Salut assegura que les intervencions ajornades s'estan reprogramant i que en cap cas corresponen a operacions oncològiques ni urgents. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb cel serè i assolellat amb el pas d'alguns núvols als transitoris, les temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
1: Ah, sí? I què més?
0: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
1: Doncs sí que n'hi havia més.
0: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
2: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
3: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de Happy Aniversari, amb Happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Mima el teu espai.
6: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
7: Una iniciativa de Vitaldent.
8: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
9: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Guàrdia Civil ha confiscat 59 armes blanques que es venien de manera il·legal en 15 establiments turístics de la Costa Brava. Les inspeccions es van fer a principis de juny en comerços de Blanes, Lloret de Mar, també Roses, Empúria Brava i Platja d'Aro. Segons el cos policial, els establiments comercialitzaven navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent sobre la venda i tinença d'aquest tipus d'armes. Després de les inspeccions, la Guàrdia Civil va intervenir al material i va denunciar els responsables dels negocis per la venda d'armes prohibides. Les armes confiscades han quedat sota custòdia policial. I el Sant Bifest celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost a Sant Vicenç de Montal amb un nou format que amplia la seva oferta més enllà dels concerts. El festival aposta enguany per convertir-se en una proposta familiar que combina música, arts de carrer, activitats infantils i també gastronomia. La principal novetat és la creació d'una entrada general que dona accés a totes les activitats programades, inclosos els concerts. La programació musical inclou actuacions d'artistes com Jim Bomet, l'Escaramba o Clarence Becker Band, entre d'altres. El festival també oferirà espectacles de màgia, humor, circ itinerant, tallers familiars, una zona de jocs infantils i una oferta gastronòmica amb food trucks. I en clau general destaquem que el Ministeri d'Habitatge ha instat els ajuntaments i les comunitats autònomes a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals detectats durant l'últim any a través de la finestreta única digital. Segons el departament que dirigeix Isabel Rodríguez, aquests habitatges haurien de destinar-se al lloguer residencial de llarga durada amb el suport dels recursos previstos en el nou Pla Estatal d'Habitatge. El govern espanyol defensa aquesta mesura davant la manca d'habitatge disponible i recorda que, segons les darreres estimacions del Banc d'Espanya, existeix un dèficit d'uns 750.000 habitatges a tot l'estat. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres amb cel serè i assolellat, també al pas d'alguns núvols alts transitoris. Les temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. Demà dissabte segueix l'ambient assolellat i calorós. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

must go. It ain't no country club either.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a D35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem!
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
4: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus
4: moltes coses. 20 d'abril.
9: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Perquè per mi és aquí el 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
10: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do també.
11: Sí. És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
9: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
12: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
13: Però per què para ara?
14: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Les principals entitats empresarials, comercials i turístiques de Lloret de Mar han demanat a l'Ajuntament i a la policia local que intensifiquin les negociacions per resoldre el conflicte laboral obert les darreres setmanes. En un comunicat conjunt, les organitzacions alerten que la situació coincideix amb l'inici del període més important de la temporada turística i reclamen una solució estable que garanteixi la normalitat del municipi. Les entitats també han volgut remarcar que Lloret continua sent una destinació segura i han reconegut la tasca que desenvolupa la policia en matèria de seguretat, convivència i gestió de l'espai públic. Finalment fan una crida a la responsabilitat en la comunicació del conflicte per tal d'evitar transmetre, diuen, una imatge d'inseguretat. I el Jardí Botànic Mari Murtra acull demà dissabte la 21a edició de la Festa dels Contes de Sant Joan, una iniciativa solidària a benefici de la Fundació Amics de Joan Petit, Nens amb Càncer. La vetllada compta amb la participació dels actors Pep Plaza i Queco Novell com a convidats principals, així com dels habituals narradors Pep Rams i Mercè Domènech. L'acte també inclourà l'acompanyament musical del clarinetista i saxofonista Enric Alegre i finalitzarà amb un berenar popular de coca de Sant Joan i refrescos. I en clau general, destaquem que els Estats Units i la Xina han ajornat les converses que tenien previst celebrar avui a Suïssa per avançar la implementació de l'acord de pau relacionat amb l'Iran. Segons han informat el govern suís, la reunió prevista en un complex turístic del país alpí ha quedat posposada. La decisió arriba després que la Casa Blanca anunciés la cancel·lació del viatge del vicepresident nord-americà per motius logístics. Les negociacions havien de servir per abordar l'aplicació de diversos punts de l'acord, entre els quals hi havia una treva de 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a l'estret d'Hormuz, un pla de reconstrucció per a l'Iran i mesures relacionades amb les reserves d'urani. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest cap de setmana continua l'ambient assolellat i calorós amb temperatures màximes que segueixen pujant. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
8: Et busco i t'aviso.
9: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos. Un qui, segon qui, tercer qui. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit

0: trobat a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Jo t'estic.